0: Gracias.
1: A Ràdio Horta, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de...

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.
1: El club a punto de cerrar. Empujo a gente pa' pasar. Todos mirándote a bailar, baby. Dentro como un matador. Preparado para lo peor. Tu cariño es como un mal dolor.

0: Muchas gracias.
1: L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radioartà.cat.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

mira el tren, mira la via. Si tu penses i veus serves, ja sabràs filosofia. Mil discursos, pocs recursos, és el pa de cada dia. Sols Espanya, qui ho diria, vol ser sola i no canvia. Monarquia, oligarquia, dictadura,

Barret frisi sense prestigi i després vingué el prodigi. Una guerra que ho esguerra, un cabdill que adoptà un fill. Un jove de molta empenta a qui li faltava un grill. Hi ha feixistes i papistes i un crepat de llargues llistes, rabassaires, mercenaris i gent que resa rosaris i a

segueix la llarga cursa que s'allarga i que s'escurça de cursaris i falsaris i visites a altres barris, els que passen la frontera fent el salt de la pantera, ben folrada la cartera, fotent tiros pel darrere, les rates de sagristia considerades gent pia. I ahir ves qui ho diria, fins i tot la meva tia. I segueix la lletania de l'amor.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Te'n recordes, capgros, del carallot aquell que vam abandonar a Marsella un bon dia, fugint amb la muller

quin escàndol capgròs. Sort que d'una panada li van fotre pel cap un meló i en Pateràs li va clavar un bolet i amb quilo i mig d'orada de rebot la siseta li va rebentar el nas. Ja més tranquil sucant cap i poc

Ja saps com era, un gos capaç de fer el que fos per tocar els ous. Ara el tinc instal·lat a casa i diu que es queda fins

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada de Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

0: mind. Mwah.
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Artà té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. Artà en joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en joc.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala-te.
1: Y sé que solo estoy mirando de otra forma, que voy a dar la vuelta a nuestras sombras mientras busco el modo de remontar el vuelo. Probe, ahí te mando el pedacito nuevo, incluyendo el verbo remontar, que es lo que a ti te gustaba. A ver cómo te suena. Un besito, chao.

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

ella. Ja fa temps i temps i temps que tots som d'una altra mena. Si bonic era aquell cant i bonica aquella lletra i gloriós aquell passat, ja no ens plau mirar endarrere.

0: Bona nit.
1: Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Así que me dan

la gente.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat. Gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells. Confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble. Feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Gràcies. Gràcies, bon vespre. Hemisphere name.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Jo tenia un amor en el primer port d'on vaig partir. Vaig tardar molt de temps a tornar en aquell port.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Brown is dead.
1: Jason Derulo. Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971-83-60-38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

A Ràdio Horta, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artac.

0: que l'amor.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Bones tardes, estimats oients de Ràdio Horta Municipal del 107.9, de la freqüència modulada del 107.3, m'ho escoltat des del Colònia Sant Pere, a través www.radiohorta.cat, a través d'internet. Benvinguts un dia més, en aquest cap, i una setmana més també, en aquest cap vespres de Ràdio Horta, ja com ho sabem a dilluns, concretament a dilluns dia 8 de juny de 2026, tornant a començar la setmana en aquest cas número 24. De l'any en curs, que com dit sempre, normalment no té massa història el número de setmana, però sempre m'agrada dir-ho per tal que quedi reflectit, si algú li interessa o si li és d'alguna aplicació. Algun interès. Com dic, començant setmana, normalment amb aquesta temperatura una micona també més alta, aquí dins els nostres estudis, que no és oficial, perquè és un d'allò rellotge termòmetre d'aquests, per tant no és oficial, però sí que marca hores d'ara 30,4 graus centígraus, són les 16:47, sí que fora segurament la sensació tèrmica és bastant més forta. Bé, aquí també amb els equips electrònics i tot plegat que mata aquesta calor de funcionament en si mateix dels motors, la veritat que no ajuda, però bé, desgraciadament ja estem acostumats, tot i que intentem passar el millor possible aquesta calor, i cada any passa el mateix, fins que puguin venir a revisar-ho i també si l'aire condicionat funciona o no funciona. Nosaltres no ens quedem més remei que sigui fent programa encara que costi qualque dia. Com de sempre també hi ha feines al sol, de ple sol, bastant més complicades en aquest sentit, eh? Vull dir, també sempre m'agrada deixar-ho clar, que no és que m'estigui queixant comparativament en aquest cas. Però bé, i res, a nivell ja de contingut, diguem-li d'alguna manera, el del que tindrem aquesta setmana, demà per exemple acabarem segurament més prest, ja que com sabeu surten els, o tornen a sortir un any més, si no ara de nou, que espero que no, els cavallets del convent, els cavallets d'Artam. Això sí, enguany amb aquesta novetat que el segon dia, que diem el dia de les carrosses, serà dijous dia 11. El tema del dia de la setmana, que diem cau com cau, però sempre solia ser dia 12, dia abans de la festivitat. Enguany s'ha decidit, com es va explicar el Puc Pastor aquí a Ràdio Municipal, que fos dia 11, per tema de que dia 13 cau un dissabte, que per tema del centre educatiu, i això ha fet córrer un dia. Però també, com m'agrada dir, la tradició és la tradició, sí que perquè sempre hi ha d'haver coses que puguin anar canviant, tampoc ha de ser 100% immòbil, però també això fa que repercuteixi en la programació, en la preparació d'altres actes que s'havien previst per altres dies, pensant que no hi hauria cavallets, i finalment, evidentment, hi ha cavallets. Per tant, bé, en aquest cas serà el que serà, i de moment intentarem fer el millor que puguem i que sapiguem aquí en aquest contingut de Ràdio Municipal, com dic, en la mesura del possible, i ja veurem, anirem dia rere dia i ja veurem que podem anar fent. De moment donem el SUS, i també abans de donar el SUS, si no, i també hi va aquest corpus, com és habitual amb aquestes dates com a tal, bueno, sempre amb la data que pertoca, sí, lògicament, i ahir a tot, bé, a tot el territori hi va haver, en el cas d'Artà també, aquest corpus, aquest cor de Crist que sortia en processó, més enllà de la presidència de la missa pertinent. En el cas de Madrid, per exemple, va tenir aquest, no sé si dir convidat especial, presidint tot plegat i duent el corpus en si mateix pels carrers i zones de Madrid on se va fer, com era el papa Lleó.
que ara aquests dies és de visita per Espanya. Una visita que avui també ha fet el Congrés dels Diputats, amb el president també, més enllà també després, abans també simulant amb el president Pedro Sánchez, bé, en fi, tota aquesta ja agenda que evidentment ja tenia organitzada Simón, no? I res, aquesta visita papal que lògicament no sempre un papa visita el país, i en definitiva això, hi ha gent que, molta gent jove, sí que he trobat una de les coses que les poques imatges, perquè no he pogut seguir massa, però sí que les relatives poques o no tan poques imatges que he pogut veure per televisió, m'ha creat atenció, no sé si de manera positiva, la gran influència de joves, no sé si adolescents, perquè se m'entengui bé el que vull dir, en aquest cas, que a vegades se pot tenir la idea de que vivim una societat on se perden aquests valors de creença, i després de veure aquestes imatges pot semblar, pot per això, pot tenir-se una visió diferent. Està clar que hi ha d'haver pensament de tot tipus i tots s'han de respectar, només faltaria, tant un com els altres, però sí que és una de les coses que quan hi ha ocasions com aquesta segurament se fa més visible, en aquest cas aquesta creença, en aquest cas, que perdura encara amb el temps, i que no només gent major que podria pensar-se en aquest cas, sinó també bastanta gent jove, com dic, que volia veure el papa de prop, en cartells, bé, en fi, tot el tema, cadascú amb la seva manera possible. I bé, en definitiva, això és el que puc explicar de moment també en aquest inici del programa d'avui. I també amb dels continguts d'avui també vos explicaré que ha sortit també, perquè vos pugueu presentar qui vulgui, en aquest cas majoritàriament empreses, el tema de la licitació de bars, de la barra, si ho voleu dir així, de les festes tant de Sant Pere, de la colònia de Sant Pere, o de Sant Salvador, en el cas d'Artà. Sí que són 15 pàgines, no la, crec que ara ho dic de memòria, no la llegiré totes, no passeu pena, però sí que això, farem, o intentarem fer el màxim una mica de resum, si més no, per a qui pugui interessar. Així que, de moment, amb això i tot el que pugui anar sorgint al llarg del capvespre d'avui, donem el sus aquí en aquest programa d'avui, repetesc, 8 de juny de 2026. Benvinguts, començam.

0: I bé, m'avançaré momentàniament un dels temes que us vam deixar al moment final del programa per llegir una publicació de Meteociència Balear, d'aquest, bé, anava a dir grup, realment no és grup, és, en aquest cas no és el canal que es diu, perdó, de WhatsApp, que divulga meteorologia, però també ciència en ocasions d'aquí a les Illes Balears. Fa tot just 50 minutets, més o menys, com publica un mapa en aquest cas de Mallorca i Eivissa, no així a Menorca en aquest cas, desconec el per què ara, però bueno, i el test diu, bé, diferents xifres damunt cada localització, per entendre-nos així respectiva, i diu diferència de temperatures en graus centígraus d'avui respecte a ahir a les 15 hores a Mallorca i Menorca. Diu, a Eivissa no ha estat tan alta l'anomalia. No sé si aquí realment volia dir l'inrevés, Mallorca i Eivissa, perdó, a Mallorca i a Eivissa, i que, sí, bueno, ara no sé com dir-ho, perdó, a Mallorca i Menorca, sí, és correcte, a Mallorca i Menorca i a Eivissa no ha estat tan alta l'anomalia. Sí, ho havia entès a l'inrevés, perdoneu, ja deia jo. Diu, bé, la font de la informació és ibmeteo.com. Bé, perdoneu el datsos anterior. Diu, dia de calor intens arreu de les illes a causa dels vents de xaloc de sud-est impulsats per una petita baixa ubicada a la península. Impressionant la diferència de temperatura respecte a ahir, fins a més 8 graus centígraus a l'interior de Mallorca. Per exemple, ahir Maria la Salut va assolir una temperatura de 27,8 graus centígraus, mentre que avui ha arribat als 34,8 graus, més 7 graus en aquest cas de diferència de pujada. Aquesta calor, diu, no obstant, serà molt breu i té data de caducitat, ja que demà dimarts tindrem un nou canvi radical de temps, amb un notable descens del termòmetre i nova entrada de vent de gregal, de nord-est en aquest cas, que és gregal. Aquesta nit, aquest vespre, diu, ampliant per explicar la situació, ja que la normalització de temperatures sembla que ens acompanyarà durant la resta del mes de juny. En el cas de Montartà, hi ha la xifra del 5, que entenc que és que hi ha diferència de 5 graus d'ahir respecte a avui, o d'avui respecte a ahir. En el cas de Cap de Pere, estic, clar, no posa nomenclatures, per tant, ho estic fent per suposicions. Que el 5, no sé si en aquest cas seria Colònia Sant Pere, seria més Artà, perquè està un poc allò entremig, que tapa, entre cometes, les dues situacions, i no té per què ser per igual en els dos llocs del nostre municipi. Però bueno, zona Cap de Pere seria 3 de graus de diferència, zona, no sé si això seria Sant Llorenç o Jan Manacó, uns 6 graus, en aquest cas, després més al sud també zona, no ho vull dir malament, ara deu ser això per zona Santanyí o cosa així, o ara m'estic equivocant possiblement, també un 6, la zona, ara me'n vaig al nord, zona d'Alcúdia, Pollença, no sé exactament aquí si seria Alcúdia, Pollença o quin dels ports respectius, uns 7 graus de diferència entre ahir i avui, i també més a la zona de també ara tir pedrada i perdó per l'expressió, zona propera a Inca, una mica més al nord, ara no ho aconsegueix que, però clar, com dic, no posa nomenclatures, uns 8 graus de diferència, que és on més diferència hi ha hagut. Més a la zona de Palma, uns 4 graus, per exemple, i zona de per Campos un 3-4 graus de diferència, zona d'Andratx un 2-3 graus, per Soia també uns 2 graus més o manco, en fi, com així per donar 4 xifres a l'atzar, si no amb aquest mapa, com dic, no posa nomenclatures i per tant és una mica així difícil de dir. Bé, en aquest cas això són aquestes canvis de temperatura que s'han notat avui respecte a ahir, i bé, són les 5, passam a l'informatiu del butlletí d'IB3, que darrerament tenim problemes, sí que es verà, i veurem si puc activar el pla B en aquest cas, i escoltàvem el Manco que haurà començat, però bé, me'l perdoneu, en aquest cas no me dona la mà com per fer tot plegat. Ara sí, l'escoltam.
1: Porta la proposta que, per tant, tindrà la majoria necessària per a tirar endavant. Són el popular Sebastià Sagreras i Marc Pons del Partit Socialista.
2: Sempre ho varen dir. L'aprovació d'aquesta llei corresponia inicialment en el Consell de Mallorca. I Llorenç Galmés ha complit.
3: Més qüestions. Nou desacord entre sindicats i patronal d'escoletes de 0 a 3 anys per crear la mesa negociadora del conveni autonòmic.
1: Els sindicats es mostren decebuts per la sortida de la reunió d'avui per la manca de voluntat de la patronal. Per la seva banda, els empresaris diuen que es poden negociar millores sense haver de fer un nou conveni. La propera reunió serà el TAMIP aquest divendres, dia 12, i si no s'arriba a un acord, s'hi mantindrà la vaga del sector del 16 de juny. Pepa Ramis és responsable de l'ensenyament 03 de Comissions, qui ha subratllat que continuarà mantenint les seves exigències.
4: Seguim reivindicant una única taula salarial per tot l'àmbit privat de 03 i unes condicions, tot un conveni que empari aquest marc legal i educatiu que volem que tingui el sector.
3: I l'Associació de Consumidors de les Illes Balears, Consubal, alerta que la reordenació actual de les agendes mèdiques està provocant que alguns usuaris hagin de tornar pràcticament al final de la llista d'espera.
1: Davant aquest retard, desenes de pacients denuncien de fins a 5 mesos en les cites reprogramades després de la vaga mèdica i reclamen canvis en el sistema de reassignació. Aquestes queixes s'hi sumen problemes relacionats amb la plataforma Espai Salut. Alguns usuaris denuncien dificultats per consultar l'estat de les seves cites o la situació de les llistes d'espera. L'entitat reclama un canvi en el sistema de reprogramació. Alfonso Rodríguez és el president de Consubal.
5: Nosotros pedimos es que se cambie el sistema que se está aplicando de reordenación de las citas para que una persona que ya lleva muchos meses esperando, ahora como consecuencia de la huelga, no tenga que pasar otra vez al final de la lista y volver a esperar como si nunca hubiera tenido la cita. Nosotros indudablemente entendemos al colectivo de médicos que está en huelga, pero creemos que el fallo está en la reprogramación de las citas.
3: I ara mateix tot es apunta a l'estadi Santiago Bernabéu, on el Papa celebrarà una trobada en la comunitat diocesana. Hi haurà, entre d'altres activitats, actuacions de David Bustamante o Diana Navarro, entre d'altres. Lleó 14 ha anat prèviament a la conferència episcopal durant la seva visita a Madrid i davant dels bisbes ha reclamat veritat, justícia i reparació per a les víctimes d'abusos sexuals en l'àmbit eclesiàstic. Tot en una jornada en què ha rebut una ovació de 7 minuts al final de la seva intervenció de d'haver mitja hora de durada al Congrés dels Diputats. Un darrer apunt a l'àmbit internacional, perquè la líder de Força Popular, Keiko Fujimori, ha guanyat per un marge molt estret les eleccions presidencials al Perú.
1: La candidata d'ultradreta ha obtingut poc més del 50% dels vots enfront de l'esquerrà Roberto Sánchez, que ha arribat al gairebé 49,9% en la segona volta d'aquestes eleccions presidencials.
3: Hem arribat així a les 5 i 4 minuts. Tornem a tota l'actualitat quan siguin les 6.
6: Més informació a IB3.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Bé, en aquest cas, notícia que publica l'Ajuntament d'Artàs, que el govern impulsa una planta fotovoltaica damunt la bassa, planta fotovoltaica flotant, lògicament, sobre la bassa de rec d'Artà. És un projecte promogut pel l'IBE, l'Institut Valencià d'Energia, que és un organisme adscrit a la Conselleria d'Empreses Autònomes i Energies, és a dir, un organisme públic, del govern de l'Illa Balears, que diu impulsarà la construcció d'una nova planta fotovoltaica flotant sobre la base de rec d'Artà, un projecte que forma part de l'estratègia autonòmica de foment de les energies renovables i d'aprofitament d'infraestructures ja existents i que remunta al pla de solarització de bases de rec iniciat a l'anterior legislatura. El Consell de Govern ha autoritzat una inversió de 11,3 milions d'euros per executar aquesta i una altra instal·lació fotovoltaica flotant similar a Ciutadella. En el cas d'Artà, la planta constarà de 9.240 panells solars, repeteixo, 9.240 panells solars, tindrà una potència de 2.800 quilowatts, bueno, no sé com se llegeix això, KWN, perdó, aquesta N ja me fuig, perdó, i s'ubicarà sobre la bassa de rec de Racó, la bassa de rec d'Artà, bàsicament, que s'anomena Racó. Per la seva ubicació. Segons informa el govern dels Balears, el passat divendres, aquesta actuació contribuirà a incrementar la producció d'energia renovable, reduir la dependència energètica exterior i disminuir les emissions associades a la generació convencional d'electricitat. Aquest tipus d'instal·lacions presenten també altres avantatges associats, com la reducció de la vaporització de l'aigua de les basses de rec i una major eficiència dels panells gràcies a l'efecte refrigerador de l'aigua. A més, permeten avançar en la producció d'energia renovable aprofitant infraestructures ja existents i sense necessitat d'ocupar nous espais del territori, una qüestió que l'Ajuntament d'Artà ha defensat reiteradament en relació amb el desenvolupament de projectes energètics al municipi. Per tot plegat, el consistori considera que aquesta és una bona notícia per Artà. I va adjuntada d'un fotomuntatge de tal com s'aproveu que quedi, és a dir, un fotomuntatge de la base de rec d'Artà amb aquest

aquest muntatge, diguem-li així, de les plaques just damunt la bassa de Tàrrec. Per tant, bé, en aquest cas tot el que sigui aprofitar l'energia solar i fotovoltaica i tot el que es pugui generar, en aquest cas sense dependre d'energies que siguin més contaminants i costin més i tot el que ve associat, evidentment és una molt bona notícia en aquest cas. Per tant, i que diu, tindrà una potència això de 2.800 kWn i constarà de 9.240 panells solars. Que sigui aviat. Tot això, repetim, serà damunt la bassa de rec, per tant, no ocuparà, que diem, nou espai, en certa manera, en aquest sentit.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

I com vos deia al principi del programa, també s'ha publicat la resolució de que s'ha fet la licitació, bueno, o s'ha obert, millor dit, la licitació d'adjudicació de barres de les festes de Sant Pere i o Sant Salvador 2026, perquè pot ser una o l'altra o totes dues en conjunt. Diu el secretari de l'Ajuntament d'Artà, Antoni Peires Beltrán, que certifica que en data de 5 de juny de 2026 i de divendres passat, en les formalitats legals i reglamentàries vigents, el BAL ha dictat la resolució següent. Expedient 2026/2882, licitació, adjudicació, barres, festes, Sant Pere i o Sant Salvador 2026. Que curiosament Sant Pere és ST i Sant Salvador està escrit tot. Res, curiositat. Fets. 1. Mitjançant decret número 806 de 21 de juny de 2023, la Baldia va delegar en la Junta de Govern Local, entre altres, a l'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per la seva contratació o concessió i estiguin previstes en el propost, article 21.1.O-LBRL. 2. Consta l'expedient del 2026/1882 que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 4 de juny de 2026, amb les formalitats legals i reglamentàries vigents, que va adoptar, entre altres, l'acord d'aprovació de les bases que han de regir el procediment d'atorgament de l'autorització administrativa de l'ús privatiu, i és ràpida, ja ho sé, de l'ús privatiu de la via pública, mitjançant la instal·lació de barres de bar, barra quiosc desmuntables per la venda de begudes a les festes de Sant Pere 2026 i o que la, de les festes de Sant Salvador 2026. 3. Vist que posteriorment a l'acord assementat al punt anterior s'ha considerat necessari rectificar l'horari i tancament del servei de la gestió de la barra de bar de la festa de Sant Pere de la Coloni i de Sant Salvador d'Horta 2026, previst a l'apartat 4 de les bases. 4. Per raons d'eficàcia i agilitat en la gestió administrativa, es considera convenient que la Baldia resolgui la modificació d'aquest assumpte. Fonament del dret, aquí bàsicament s'explica que va en base a l'article 10 de la llei 40/2015 del règim jurídic del sector públic, que preveu aquesta possibilitat i de més. Bueno, s'explica si més no. Molt, molt bot, com per resumir. Diu perquè bàsicament són fonaments legals. Diu per tot això, fent ús de les atribucions que en confereix la legislació vigent en matèria de règim local, dit la següent resolució. Després aquí hi ha les firmes que tapen una mica el text, per tant no sé si ho podré llegir, però bé, diu primer, abocar la competència delegada en la Junta de Govern Local per l'aprovació de les bases, deu dir que han de regir el procediment d'atorgament de l'autorització administrativa de tota no sé què, perdó, però és que hi ha la firma damunt, de la via pública mitjançant la instal·lació de barres de bar, barra, quiosc desmuntables per la venda de begudes a les festes de Sant Pere 2026 i o de les festes de Sant Salvador 2026. Aquí sí que posa sant i sant. Res, curiositat. Segon, modificar la redacció de les bases que han de regir el procediment d'atorgament de l'autorització administrativa de l'ús privatiu, de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 4 de juny de 2026 en les formalitats següents i que queden redactades, també bé resumint, de la següent manera. Bé, va després tot el títol, va ser que han de regir el procediment d'atorgament de l'autorització administrativa, de l'ús privatiu, expedient número 2026/1882, i 1. Objecte de l'autorització administrativa demanial. És objecte d'aquestes bases la regulació de les condicions que han de regir l'atorgament en règim de concurrència de l'autorització de l'ús privatiu de la via pública mitjançant la instal·lació de barres de bar, barra, quiosc desmuntables per la venda de begudes durant la festa de Sant Pere a la Coloni i o la festa de Sant Salvador d'Horta durant l'estiu de 2026. Aquesta autorització administrativa justifica en la competència municipal en matèria d'ocupació de temps lliure recollida en l'article 25.2 de la llei 7/1982 de la reguladora de bases de règim local. El CPU de l'activitat seria, bé, hi ha un còdic, servei d'assumiment de begudes. Les festes locals en què s'instal·larà una barra de bar per la venda de begudes són lot 1, festes de Sant Pere, colònia Sant Pere, 29 de juny, lot 2, festes de Sant Salvador, Artà, 6 d'agost. Les places o espais públics en què es podrà instal·lar barres de bar i les dates aproximades són dos punts.
Horaris de servei de bar a la festa de Sant Pere 2026. 27 de juny, de les 22 hores fins a la finalització de l'activitat, de vers les 6 del matí, la verbena popular de la plaça de Sant Pere. I 28 de juny, l'endemà, de les 22:30 a les 2, verbena camp a la plaça de Sant Pere. És a dir, que tal com se va xerrar la comissió de festa, però... però com encara no ha sortit, perdoneu, el programa, però ja d'aquesta manera se fa públic que, i així ho podem confirmar, que dia 27 de juny hi ha la verbena popular, que començarà a les 10 del vespre i acabarà entorn a les 6 del matí, i l'endemà, el 28 de juny, a les 10:30 començarà la verbena camp, és a dir, la verbena per la tercera edat, o la segona o tercera edat, com l'heu volgut dir, i acabarà entorn a les 2. Per altra banda, horaris, servei de bar a la festa de Sant Salvador 2026. Aquí hi ha tres dates. La primera és la de dia 1 d'agost, que d'aquesta manera també ja se fa públic, així, tal com es va dir a la comissió de festes. Gran verbena de les 18 a la 1 del vespre, aproximadament. Això és aquesta modalitat que se va utilitzar l'any passat després del vermut, bàsicament, del de banda. Que se fa aquesta verbena barra tarde o barra el que li vulgueu dir, amb aquest format de cap vespre, vespre. Això, començar a les 18 i fins entorn a la 1 del vespre aproximadament. Després, dia 5 d'agost, el sopar a la fresca, que en aquest cas l'horari de servei de bar pot anar des de les 21 hores fins a les 2 del vespre aproximadament. I després, en aquest cas, no és sorpresa, per exemple, és així, dia 6 d'agost, ve ben a Monumental, que en el cas de la barra de bar haurà d'anar des de les 21 hores, perdó, fins a les 6 de la matinada aproximadament. Característiques de les barres estel·lars. Diu, seran proporcionades per l'Ajuntament i col·locades per la Brigada Municipal abans de l'inici de les activitats i retirada després de finalitzar. Seran col·locades al final de la plaça Concridor, vista des de l'Escola de Música a mà esquerra en el cas d'Artà, i d'esquenes a l'Escola de Música de la plaça Sant Pere a la Colònia i va tornar en contrari. De fet, aquí se va xerrar a la comissió de festes, precisament la seva ubicació. Punt 2. Naturalesa jurídica. Aquí se parla de, en base a quina llei s'aplica tot això. Punt 3, tipus de licitació, preu i actuacions en cas d'empat. El procediment de licitació s'efectuarà mitjançant subhasta, de forma que per l'ús privatiu de béns de domini públic en barres de bar s'estableix en concepte de cànon municipal el preu ofert pel licitador, és a dir, la persona, entitat o empresa que se presenta, el qual haurà de ser l'alça respecte al calculat com a mínim, segons el valor marcat a l'informe econòmic de data de 29 de maig de 2026. Aquest preu mínim s'ha fixat de la següent manera, és a dir, les empreses que vulguin presentar-se han d'oferir, diguem-li així, al manco aquesta quantia. Evidentment, com més quantia ofresqui, més possibilitats de guanyar aquesta licitació. Diu, aquest preu mínim s'ha fixat en 1.268,21 euros per la barra de la Colònia i 1.809,35 euros per la barra d'Artà, que ho dic ara molt de memòria, si no vaig errat, puja bastant tant el cas de la Colònia com el cas d'Artà. Ho dic ara molt de memòria i no vol dir equivocar, però sí que tens enrere, no dic l'any passat, sinó tens enrere, sé que era entorn a 6, ara ho diria malament a lo millor, però perquè tiri pedrada i perdó, no sé si era entorn a 600-800 euros per la Colònia, ara ho dic així de memòria, no recordo exacte, i uns 1.000 i pocs, o 1.200, no recordo ara, per la barra d'Artà. Enguany, en aquest cas, el mínim és de 1.268,21 euros per la barra de la Colònia i 1.809,35 euros per la barra d'Artà. És a dir, qui se vulgui presentar per la barra de la Colònia Sant Pere, mínim ha d'oferir aquests 1.268,21. Evidentment, pot oferir-ne 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, evidentment la xifra que consideri correcta, amb els cèntims que vulgui, amb les xifres que vulgui, ara he dit xifres rodones, però podria ser qualsevol xifra no rodona, lògicament. I el qui se vulgui presentar per Artà ha de dir que oferirà
o oferir, si més no, més de 1.809,35 euros. Tothom que ofereix aquí per davall d'aquestes xifres respectives, evidentment, entenc que quedarà fora d'aquesta subhasta. Entenc, jo no sé ara quin seria el procediment exacte, però entenc que ja no podria, que diem, que diria descartat. No sé ara exactament el procés exacte, però vaja, s'entén que ja no tindria possibilitat. Seria, bàsicament, el tema resultant. Diu, de fet, així ho explica posteriorment, diu, no seran admeses, perdona, ho havia llegit una greta posterior, diu, no seran admeses, per tant, ja directament no seran admeses, les proporcions que continguin una proposta econòmica inferior al preu de la situació. Evidentment, aquests preus s'han fet en base a càlculs de tècnics, pensant en algunes despeses i el que fos. Diu, i en negreta diu, l'autorització serà adjudicada al postor que ofereixi el preu més alt. És a dir, moviment, si hi ha dos sol·licitadors, dues empreses que se presentin i una no ofereix, moviment per la colònia 1.300 i una altra 1.500, m'ho estic inventant totalment, guanyaria la 1.500. I en el cas d'Artà, si algú ofereix 1.900, també moviment, i algú 2.100, evidentment guanyaria la de 2.100. Repeteix, que ara he dit xifres així més o manco redones entre còmetres que va de sencera, però pot oferir moviment 1974,62 cèntims. Moviment també en aquest sentit, perquè entengueu el que vull dir. I bé, aquí està la cosa, que evidentment no se sap què oferiran les altres empreses que es puguin presentar, per tant, l'empresa o empreses que se vulguin presentar han de proposar un preu que fins que se surtin totes les propostes no se sabrà quina ha estat la més alta. No és allò que a vegades veu per la tele o segons quins indrets de que un ofereix tal, després l'altre pot rebatre i oferir-ne més, sinó que en aquest cas s'ofereix una xifra i evidentment ja has de calcular una xifra que consideris que si vols guanyar, evidentment, sigui més alta la que puguin oferir altres empreses. Aquí està la història, que evidentment és difícil saber i per tant pot oferir-se molt àmpliament alt o intentar ajustar-se considerant que no hi haurà gent que presenti tan alt. Aquí evidentment el tema de la subhasta en si mateix no té més història. Diu, cas que l'Ajuntament declarés deserta la licitació, no tindran dret els licitadors a sol·licitar cap tipus d'indemnització. Això evidentment és també important. És a dir, que si l'Ajuntament considera que no se compleix no pel que sigui queda desert, les que s'hagin presentat, si és que s'han presentat, que entenc que sí, suposo que algú, imagina, en aquest cas no podran sol·licitar indemnització amb cap de les empreses o persones que s'hagin presentat. Després diu, en aplicació de l'article 147, LCSP tindran preferència en l'adjudicació en el supòsit que es produeixi un empat en licitadors des del punt de vista dels criteris objectius base per l'adjudicació, però de preferència que s'indica de forma successiva fins que es resolgui el desempat en el tema establert en la disposició esmentada i presentaran declaració responsable incorporant el sobre manifestant quines són les circumstàncies que compleix i declaren les quals s'acreditaran en el moment que es produeixi l'empat. S'exclourà de l'adjudicació preferent l'empresa que no faci aquesta acreditació. Diu, 1. Tenir en plantilla un nombre de treballadors discapacitats superior al 2% sobre el total de plantilla. Ho resumo més perquè el test és més llarg. 2. Menor percentatge de contractes temporals en la plantilla de cada una de les empreses. O sigui, guanyaria que diem qui tingui més treballadors no temporals, diguem-li així. En cas d'empat, per entendre-nos, això només en cas d'empat. Després, tercer punt, en cas d'empat, si tot això encara hi hagués empat, major percentatge de dones en la plantilla de cada una de les empreses, i guanyaria qui tingui més dones que diem, en la seva plantilla habitual, actual. Punt 4, empreses d'inserció regulades en la llei 44/2007 de 13 de desembre, que compleixin els requisits establerts per tenir aquesta consideració. Punt 5. En l'adjudicació de contractes relatius a prestació de caràcter social o assistencial les proposicions presentades per entitats sense ànim de lucre amb personalitat jurídica, sempre que la seva finalitat o activitat
tingui relació directa amb l'objecte de contracte, segons resulti els seus respectius estatuts o regles fundacionals i figurin inscrits en el corresponent registre oficial. Punt 6. Entitats reconegudes com a organitzacions de comerç just en aquells contractes que tinguin com a objecte productes en els quals existeixi l'alternativa de comerç just. I si en tot això encara hi ha empat, diu, si no hi ha empreses que acreditin aquestes circumstàncies o si persisteix l'empat, l'adjudicatari se seleccionarà mitjançant un sorteig que durà a terme en un acte públic. La quantia oferta com a cànon haurà de ser abonada en el nombre de compte S48-2100 i bé, la xifra que segueix de l'Ajuntament d'Artà en el termini de 3 dies des de l'adjudicació definitiva.

que vull, perquè sé que és millor. Vam menjar el més bo, perquè vull, perquè sé que es pot menjar. Vam viure amb gent preciosa, perquè vull, perquè estic tip de la contrària. Tot era meravella, perquè vull, perquè estic

vida. I bé, per tant, em necessitava fer un mini descans vocal. Punt 4 d'aquestes bases, del tema de les barres de bar de les festes de Sant Pere i o Sant Salvador, d'enguany, diu, les begudes a la venda hauran de complir la normativa vigent amb expressa prohibició d'expendre llaunes amb vasos de vidre i o amb vasos tancats, sent de plena responsabilitat de l'adjudicatari els perjudicis que sobre aquesta activitat es puguin derivar per als usuaris. Els productes que s'expedeixin en les barres seran de firmes comercials en garantia públicament reconeguda. Les begudes et serviran de sol reutilitzable i retornable. Els tassons tindran un preu d'un euro que serà retornat als consumidors quan el tornin. La venda, això a vegades s'ha parlat també de comissions, en guany no. És una cosa que mai no s'ha tractat, però altres anys sí que s'ha discutit. Allò lo típic de si algú du 7 tassons, encara que no siguin seus, que passa en aquest cas? Queda clar que diu seran retornat als consumidors quan el torni. La venda en el lloc fix de referència està condicionada a l'estricte compliment de les disposicions tècnico-sanitàries en matèria d'higiene, en expedició i venda de begudes, en matèria de sanitat i salubritat d'establiments de conformitat amb allò establert a la legislació vigent. Prohibint-se totalment, repeteix totalment, la venda de qualsevol tipus de producte alimentari. L'adjudicatari està obligat a mantenir net l'espai en què es desenvoluparà l'activitat i en un radi de 10 metres per tal que l'aspecte no desdigui dels voltants. I una vegada hagi finalitzat l'activitat, ha de deixar el lloc d'instal·lació net i en les mateixes condicions que se li va entregar. I aquí ve la negreta, concretament ha de deixar retirades les taules i cadires per tal que els serveis de neteja puguin passar a l'endemà. Aquí acaba la negreta. Un altre punt, diu, es prohibirà la venda i consum de begudes alcohòliques a menors de 18 anys. És lògic, però s'especifica que no passa d'altra manera. Diu, s'ha de posar un rètol o un lloc visible on consti aquesta circumstància. Diu, serà de compte l'adjudicatari la vigilància i custòdia de la barra fora de l'horari i funcionament, sent de la seva responsabilitat qualsevol incident que es pugui produir. Després torna a venir una negreta. L'horari de tancament de la barra, en tot cas, serà mitja hora abans del final de la festa. És a dir, si la festa acabés a les 6, hauria de tancar la barra a les 5 i mitja. Que s'obitem a la data en què es permetrà l'autorització. Els preus a percebre els usuaris per la venda de begudes seran lliures, és a dir, que cadascú pot posar el preu que consideri idoni. Això sí, especificat dins les normals per aquest tipus d'establiment. L'adjudicatari ja tenia exposats en un lloc visible al públic els preus de venda dels productes. Queda prohibit exposar gènere fora del recinte de les barres i es faran les inspeccions necessàries pels serveis municipals corresponents pel compliment de l'exposat en aquest plec i d'altres normes aplicables, i en cas d'infracció seran imposades sancions procedents. Durada de l'autorització, punt 5. L'autorització es limita a les festes esmentades en aquest plec i les dates assenyalades sense que es pugui entendre prorrogat per més temps ni que es puguin incloure altres tipus de festes barra actes. El temps de durada d'aquesta autorització serà el de les dates que s'indiquin per cada un dels lots que compren aquesta autorització. L'horari de tancament de la barra coincidirà amb el final de la jornada de festa que es duï a terme. No serà transmissible l'autorització a terceres persones, per la qual cosa no podrà cedir o llogar l'exposició de la barra a bar. L'autorització podrà ser revocada unilateralment per l'Ajuntament en qualsevol moment per raons d'interès públic, sense generar dret a autorització, quan resultin incompatibles amb les condicions generals aprovades. Bé, en fi, lògicament. L'adjudicatari està obligat a abandonar i deixar lliure i buit la zona de domini públic on ha instal·lat la barra de bar, reconeixent l'adjudicatari la potestat de l'Ajuntament per acordar i executar l'allançament sense dret a indemnització, cas que ell incomplís dita obligació sent el seu càrrec la reposició dels elements urbans afectats, així com les xarxes del servei. Després, drets i deures de l'adjudicatari, drets i obligacions de l'Ajuntament. Diu, seran deures de l'adjudicatari explotar la barra en les condicions establertes en aquest plec, en cap cas podrà haver menors d'edat darrere la barra, això també s'entén. L'adjudicatari només podrà vendre begudes, no podent destinar-lo a altres activitats diferents ni en el supòsit que aquestes fossin compatibles amb aquella.
mantenir en bon estat la porció del domini públic ocupat, així com perfectament neta l'àrea de 10 metres que envolti la barra. Les instal·lacions hauran de mantenir-se en perfecte estat de conservació. L'Ajuntament no es farà, és a dir, no, repeteixo, que farà, no es farà responsable de la falta de pagament de l'adjudicatari als seus proveïdors, ni del deteriorament o robaments que es puguin cometre a la barra. Serà a càrrec de l'adjudicatari la contractació del personal necessari per desenvolupar l'activitat sent el seu càrrec, per tant, totes les despeses de contractació, ja siguin aquestes de la Seguretat Social o de qualsevol altra classe. L'adjudicatari, aquí està negret l'adjudicatari, subscriurà una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscs derivats de les activitats autoritzades durant tot el temps que sigui oberta la barra. L'assegurança haurà de cobrir els riscs derivats dels treballs que requereixi la prestació de tots els serveis concedits i molt especialment el dels accidents que puguin tenir els usuaris a conseqüència de l'actuació de l'autoritzat. L'assegurança de responsabilitat civil extracontractual garantirà: les indemnitzacions de l'assegurat hauran de satisfer tercers com a civilment responsables del dany, lesions o perjudicis, ho estic resumint. Concretament, hauran de cobrir les garanties següents: responsabilitat civil d'explotació, responsabilitat civil professional, responsabilitat civil post-treballs, responsabilitat civil patronal, voluntaris i o assalariats. A la costos i despeses judicials i altres despeses per a la defensa de l'assegurat, la constitució de fiances judicials, civils i criminals per al cobriment de la responsabilitat civil. El prenedor de l'assegurança haurà d'acreditar que està al corrent de pagament de la pòlissa subscrita i n'ha de presentar el rebut original corresponent en caràcter previ a l'adjudicació de l'autorització. L'assegurança inclourà la clàusula de renúncia al dret de repetició. L'assegurador renuncia als possibles drets de repetició que eventualment pugui exercitar contra l'Ajuntament davant l'ocurrència d'un sinistre indemnitzat. Li seran drets de l'Ajuntament per sobre el cànon adjudicat per l'explotació de l'ús privatiu del domini públic de la instal·lació de barres de bar per la venda de begudes. Seran obligacions de l'Ajuntament, diu l'Ajuntament, facilitarà l'escomesa elèctrica per a les instal·lacions i s'oferirà les despeses de llum i aigua. Es determinarà amb antelació la potència màxima que es pot instal·lar. I punt B, en el cas de suspensió de les actuacions que, si és el cas, s'haguessin de dur a terme en el dia i lloc que es podrà instal·lar la barra, no es reduirà el cànon abonat pel licitador o l'Ajuntament sempre que les activitats es duguin a terme un altre dia i l'adjudicatari no podrà reclamar cap indemnització. Si les actuacions no es traien a un altre dia, l'adjudicatari tindrà dret a recuperar el cànon adjudicat. Risc i ventura, punt 7. L'adjudicatari gestionarà l'explotació de la barra al seu risc i ventura i aquest no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis causats en el servei. 8. Capacitat per subscriure l'autorització. Podran presentar ofertes les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i no estiguin incurses en previsions per contractar i que es troben al corrent del compliment de les obligacions tributàries, especialment de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, l'Hisenda Municipal i en la Seguretat Social. També es podran presentar les associacions sense ànim de lucre degudament constituïdes i inscrites al registre d'associacions.

I després ja s'explica la manera com presentar les ofertes, amb quins escrits, quins documents, etc, etc. Per allò de, evidentment, com he dit abans, són 15 pàgines, no les llegiré totes. Si algú està interessat, està publicat a la pàgina web portar.cat, està posat un enllaç a l'apartat de, com és això, d'enllaços d'interès, alguna, no sé com ho posa, de destacats, perdó, diu licitació, adjudicació, barres, festes, Sant Pere i o Sant Salvador 2026, està en aquest requadre blau, i clicau damunt i vos du el PDF, el document com a tal, si algú que pugui estar interessat vol saber amb més detall tot plegat d'aquesta qüestió. El resto.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio, o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per ràdio. Sí, sí.

Les 12 del migdia, missa de Sant Antoni de Pàdua per la comunitat educativa, única i exclusivament. El mateix divendres 12 de juny, a les 20 hores, el festival amb paradetes de menjar, beure i música. Ja després, dissabte 13 de juny, a les 11, missa de Sant Antoni de Pàdua, oberta a tothom. Per tant, ja sabeu, demà dimarts a les 19 hores a Capta dels Cavallets, dijous dia 11 a les 19, professor Sant Antoni de Pàdua, divendres 12 a les 12, missa només per a la comunitat educativa, a les 20 hores, festival amb paradetes de menjar, beure i música, i dissabte dia 13 a les 11, missa ja oberta a tothom.

0: I quan falten 4 minuts per les 7, passant ja la informació meteorològica a través de valetsmeteo.com, que mos diu que tenim ara mateix el Molins de 28,6 graus centígraus, sensació tèrmica de 29. Màxima de 8, 31,3 a les 16 i 32 minuts, a les 4 i mitja passades en aquest cas. La mínima 13,9 a les 6 i 10 d'avui de matí. Per tant, temperatures avui entre els 14 i els 31 graus aquí a Artà. El vent ara mateix de sud-sud-est, 1,6 km per hora, ràfegues de 9,7 km per hora. La màxima ràfega d'avui fins ara, 20,9 a les 13 i 23 minuts, que de moment no compleix el que els primers dies va passar, que cada dia anava augmentant. També no era la previsió, per tant, cap problema. I convertint-se cada dia en nova màxima ràfaga mensual. En aquest cas, la màxima ràfaga mensual la tenim la de, en aquest cas, dia 3 i dia 4, que va per igual perquè va coincidir, que diem, amb velocitat de ràfaga. Com dic, tant dimecres com dijous de la setmana passada van coincidir aquests 40,2 km per hora, que estan per igual com a màxima ràfaga mensual del cluïn de juny, de tema vent. Humitat al 46%, la robada al punt del 15,9 graus, baròmetre 1016,4 hectopascals, tendència baixant a poc, previsió de l'índex ultraviolat 9,2, té una escala molt alt, per demà s'aproveu 9,1. Pluja d'avui 0, total mensual 0, ja ho sabeu, total anual 255,6. El manat sortir del sal a les 6 i 18, posta del sal a 21:13, sortir de la lluna a la 1:56, posta de la lluna a les 13:43. Tenim lluna minvant, un 47% il·luminada.
1: Oye, como va, mi ritmo, bueno pa gozar.
0: Si mirem a nivell del cluïn de mes, aquests 8 dies, comptant avui de juny de 2026, tenim la temperatura mínima per igual, la més baixa tant dia 4 com dia 6, és a dir, tant dijous com dissabte, que se van donar aquests 13,2 graus centígraus, que de moment són les, diguem-li així, en plural, mínimes més baixes del cluïn de juny. Ahir, per exemple, va quedar en 14,3, avui ja han dit 14, recordem, aquesta petita baixada, i dia 6 aquest 13,2, que se va igualar com a mínim més baixa el dia 4, en mateix els 13,2. En quant a màximes, tenim que la més alta és la dia 2, en 31,6, la d'aquests darrers dies tenim, per començar per algun lloc, agilitzar, dia 5, 24,1, dia 6, 27,3, dia 7, 26,8 i dia 8, que és avui aquest 31,2, que

si fa la pròxima, no, de la màxima més alta, perquè de moment no hi arriba. 31,3, perdó. En aquest cas, en quant a mitjanes, la mitjana més baixa la de dia 5, divendres, en de 9,8 graus centígraus, i la mitjana més alta la de dia 2, dimarts, passat, amb 23,8 graus centígraus. En quant al vent, ja han dit, comparteixen màxima ràfaga tant dia 3 com dia 4, dimecres i dijous, amb aquests 40,2 km per hora. Ja aquests darrers dies, dia 5, 37 km per hora, dia 6, 24,1, dia 7, 22,5 i dia 8, 20,9. Així com els primers dies anàvem pujant, dia 1, 22,5, dia 2, 33,8, dia 3, 40,2. Després veiem que segueix la tendència al contrari, va baixant des de dia 4 al manco fins avui, ja veurem si continua així o no. Res, això és un poquet el que vos poden dir en aquest sentit, i velocitat de la direcció del vent, avui especialment de sud-sud-est, i d'est nord-est, després de sud-est, dia 5 de nord-est, per exemple, per allò de donar també algunes dades en aquest sentit, si més no, que ja així n'hi havíem passat, no té massa història, però bueno, també ho deim. Ara ja en quant a predicció, tenim a través de l'EMET, per les hores que hem d'avui, cel descobert, 0% de possibilitat de pluja, vent en calma. Pel que fa demà dimarts, dia 9, cel descobert, 0% de possibilitat de pluja, temperatures possibles entre 13 i 27 graus, per tant, baixada de màxima en aquest cas, la mínima també, la mínima en aquest cas pujaria, la màxima en canvi baixaria. Pel que fa al vent nord-est, entre 10 i 25 km per hora, per franges d'horàries tindríem primeres hores nord-est en 20, de matí nord-est en 25 en ràfegues màximes de 45, cap vespre nord-est en 20, torna a baixar en aquest cas i pràcticament igual a les primeríssimes hores, tot i que s'afegeixen ràfegues màximes de 35, i darreres hores ja demà nord-est en 10, se suavitza la cosa. Pel que fa dimecres 10, cel descobert, 0% de possibilitat de pluja, temperatures de 7-26, per tant, baixada d'un grau de màxima, vent possible a nord-est amb 25, en ràfegues màximes de 45, per tant, també atenció a la possibilitat de més vent també per dimecres. Dijous dia 11, cel poc ennuvolat, tant primera com segona meitat, 0% de possibilitat de pluja, temperatures entre 15 i 26 graus, baixada de 2 graus de mínima, vent de nord-est amb 20, en ràfegues màximes de 45. El vent, majoritàriament, com veiem, aquest nord-est pràcticament cada dia d'aquests dies propers. I ràfegues màximes també en 45 pràcticament cada dia. Pel que fa a divendres dia 12, cel descobert, 0% de possibilitat de pluja, temperatures 15 a 27, pujada d'un grau de màxima, vent de nord, en aquest cas nord simple, entre cometes, no nord-est, en 15 km per hora. Passam a dissabte 13, dia Sant Antoni de Pàdua, cel descobert 0%, temperatures 15 a 30, pujada de 3 graus de màxima, vent de nord-est en 10 km per hora. I diumenge 14, completant setmana, en cel poc ennuvolat, 0% de possibilitat de pluja, temperatures 16 a 30, per tant pujada d'un grau de mínima, i vent en aquest cas canvia de l'est, en torn a 10 km per hora.

Per tant, si aquesta endadilla de mínima més baixa hi ha la coincidència entre dijous, divendres i dissabte amb els 15 graus, i si aquesta han de trobar la màxima més alta, en aquest cas coincidència entre dissabte i diumenge amb els 30 graus. Si mirem únicament mínima, hi ha els 17 de demà i dimecres, que baixen els 15 per dijous i, com han dit, se manté fins a dissabte i puja els 16 per diumenge. Aquesta baixada per tornar a pujar a final de setmana. I si mirem la màxima, fa baixada i després torna a pujar, en aquest cas passa dels 27, o passaria dels 27 de demà, els 26 baixant a dimecres, manté els 26 per dijous, puja, torna a pujar els 27 per divendres, i aquí puja els 30 per dissabte i manté els 30 per diumenge.

I el tiempo puntés, com el mal possibilitat de pluja, en aquest cas, bueno, possibilitat, previsió 14 dies, més enllà dels 7 habituals de l'EMET, en aquest cas, amb el mal possibilitat de pluja

Avui, que vespre és de Ràdio Hortat, on l'endemà més coses, amb un programa una mica més curt, com ja he dit, perquè després a les 7 hi ha els cavallets i, per tant, intentarem ser ja, lògicament, d'hora. I res, com sempre, moltíssimes gràcies per triar aquesta sintonia de Ràdio Hortat Municipal i que moltíssimes gràcies i, com sempre, salut, salut i moltíssima més salut per tothom. Així que adeu, que cuideu-vos, un molt bon dia.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

de les Pitiüses se sent abandonada per les administracions. L'entitat es queixa que el Consell ja li deu 190.000 euros i que si pot tirar endavant la seva tasca, diu, és gràcies al suport d'empreses privades de l'IA.

0: que hi col·laboren d'ànima nau de manera solidària.
1: AEMIR disposa de 15 places concertades al servei de centre de dia per a persones amb discapacitats físiques d'origen neurològic. Té 7 usuaris en llista d'espera i amb el concert caducat encara ha de cobrar 190.000 euros del Consell d'Eivissa per serveis donats des de desembre passat. Ismael Vargas es gerent d'AEMIF.
2: Que nosotros no podemos seguir así más tiempo porque al final es imposible sufragar un coste, como digo, de 120.000 euros al mes, pagar los trabajadores, una isla con los problemas de vivienda que tenemos, profesionales especializados todos que hacen más trabajo del que realmente casi les tocaría, es imposible.
1: Altres àrees tenen pitjor sort, com ara el Servei d'Atenció i Promoció de l'Autonomia Personal, que ofereix sessions de logopèdia, fisioteràpia i altres activitats a més de 100 famílies. No compta amb cap concert i depèn de subvencions, convenis o donatius i no dona l'abast. Sentim de nou Ismael Vargas.
2: 100 y pico familias, 30 en lista de esperas, donde hemos tenido incluso 2 fallecidos esperando acceder a estos servicios y nos los reclaman a nosotros.
1: El Consell d'Eivissa defensa que la cartera de serveis socials, el nou model impulsat el 2023, avança. Després de 2 anys de concert, ara es licitaran els serveis per períodes de 4 anys, que evitaran que les entitats hagin de suportar grans deutes. Els 190.000 euros que es deuen a EMIF es regularitzaran, diuen, ben aviat.
0: 7 i 16 minuts.
3: Chico, al lío, pide un crédito.
4: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
3: Préstamo Balear.

0: Ha acabat sense acord la reunió entre les mestres de 0 a 3 anys i les patronals per la creació d'un conveni autonòmic propi per aquesta etapa educativa. El Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears acollirà aquest divendres un darrer intent per evitar la vaga de dia 16 de juny, encara que, d'acord amb la posició de totes dues parts, no sembla una opció molt possible.
1: El sindicat Comissions Obreres, UGT i l'ESTEI han exigit també en la mesa de negociació mantinguda en la Conselleria de Treball un nou decret de mínims en el qual s'inclouen les millores salarials o la regularització de les ràtios. La responsable de l'ensenyament 03 de Comissions, Pepa Ramis, ha explicat que mantindran les exigències per equiparar els salaris i millorar les condicions de les educadores dels centres concertats i privats, tot i el bloqueig de les patronals.
2: Seguim reivindicant una única taula salarial per tot l'àmbit privat de 03 i unes condicions, tot un conveni que empari aquest marc legal i educatiu que volem que tingui el sector.
1: Les patronals han defensat que ja existeix un conveni estatal vigent i que qualsevol millora ha d'articular-se mitjançant acords específics. El vicepresident segons de CACEFIP, Juan José Ferrando, ha insistit que la part empresarial està d'acord en les millores de les condicions, però no en la constitució d'un conveni autonòmic propi.
3: Las condiciones de este personal es muy mejorable, sí, pero también hay muchas empresas que están pasando serias dificultades. Empresas que, teniendo todo el personal contratado, están en pérdidas.
1: Maria Camps, secretària territorial de l'ESTEI, ha criticat que en la mesa de negociació d'avui no hagi hagut la presència de la Conselleria d'Educació ni tampoc la de Treball.
4: Pensam que l'administració ha intentat establir ponts a l'àmbit de concertada amb la reunió que es va produir la setmana passada. La qual cosa està bé, tots els treballadors necessiten la seva defensa, però això no hauria d'excloure les treballadores de la xarxa de titularitat pública.
1: La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha fet una crida a la responsabilitat per arribar a un acord.
5: Els interessos de totes aquestes treballadores i treballadors del sector estan en joc. Han de ser capaços d'arribar a saber quin és el foro que necessiten per arribar als acords i fer molta feina aquesta setmana per arribar a un acord que posi fi en aquest conflicte.
0: I a partir de la pròxima legislatura, Educació assumirà la gestió de les escoletes que depenen dels ajuntaments i del Consell d'Eivissa.
6: Ara la conselleria ha encarregat un informe per conèixer la realitat del sector i assumir-ne la gestió de manera gradual. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha dit que també serà necessari aprovar una llei per dur a terme aquest traspàs de competències.
7: I aquesta és la nostra voluntat. A partir de la pròxima legislatura s'ha d'aprovar una llei que també haurà de preveure una calendarització. Un calendari que estableixi els diferents moments en què s'ha de anar assumint. No se pot assumir tot de cop, és molta de gent.
0: I més qüestió de l'àmbit laboral, perquè una vintena

0: professional, la regulació del teletreball i el reconeixement de la professió de risc per als treballadors de vigilància duanera. Antonio Roger, delegat del CESIF de l'Agència Tributària a les Balears, demana una negociació urgent entre l'administració i els sindicats.
1: Per tant, el que esperam que demà de matí a les 8 des de la Subdirecció General de Relacions Laborals de Madrid cridin a totes les organitzacions sindicals per començar una negociació real i efectiva. Això és el que desitjam i esperam. Si no, haurem de continuar les mobilitzacions.
0: Roger també lamenta que s'hagin convocat uns serveis mínims del 100% per fer la declaració de la renda, fet que considera abusiu. A la vaga d'avui s'hi han convocat 28.000 funcionaris de tot l'Estat, on, segons assegura el CESIF, s'haurien d'incorporar fins a 5.000 treballadors més.
2: I una trentena de pacients denuncien retard de fins a 5 mesos en les cites reprogramades després de la vaga mèdica i reclamen canvis en el sistema de reassignació. Aquestes queixes sumen problemes relacionats amb la plataforma Espai Salut. Alguns usuaris denuncien dificultat per consultar l'estat de les seves cites o la situació de les llistes d'espera.
3: L'Associació de Consumidors de les Illes Balears, Consubal, alerta que la reordenació actual de les agendes està provocant que alguns usuaris hagin de tornar pràcticament al final de la llista d'espera. L'entitat reclama un canvi en el sistema de reprogramació perquè els pacients afectats per una cancel·lació aliena a la seva voluntat no hagin d'esperar mesos per ser atesos. Segons Consubal, les noves citacions s'estan fixant en alguns casos fins a 5 mesos després de la data inicialment prevista. Alfonso Rodríguez n'és el president.
4: Nosotros pedimos es que se cambie el sistema que se está aplicando de reordenación de las citas para que una persona que ya lleva muchos meses esperando, ahora como consecuencia de la huelga, no tenga que pasar otra vez al final de la lista y volver a esperar como si nunca hubiera tenido la cita.
3: Consubal reclama a l'IB Salut mesures urgents per agilitzar la reassignació de les consultes anul·lades i evitar que els pacients acabin assumint les conseqüències dels conflictes laborals amb noves demores assistencials.
2: Deixant de parlar de la plana laboral perquè el jutjat d'Eivissa pateixen retards en l'admissió a tràmit de demandes a causa de la reestructuració de personal. Davant d'aquesta situació, el president de la institució reclama la contractació de més personal.
0: Dels 8 treballadors que es dedicaven a admetre a tràmit les demandes a Eivissa, ara en queden 2 o 3 amb poca formació i experiència, la qual cosa comporta que hi hagi la meitat de les demandes en tràmit que fa un any. Això s'hi suma l'acomiadament de l'únic informàtic de la seu. El president del Tribunal d'Instància diu que és conseqüència de la reforma judicial.
5: La tramitació s'ha quedat tan pelada de personal, o sea, se l'ha atribuït tan poco personal, que no és suficient per pues, tramitar tot correctament, ¿no? Para que tot avance correctament. Entonces a mi, todo el mundo, los abogados, etcétera, me hacen llegar pues, demandas presentadas en diciembre que todavía están sin admitir a trámite.
0: González insisteix que la nova llei d'eficiència de justícia no soluciona uns problemes que, diu, només es resoldran amb la contractació de més personal.
2: I encara a Eivissa, 2 joves romanen molt greus després de precipitar-se en les darreres 24 hores. Tots 2 estan ingressats a la policlínica Nuestra Señora del Rosario. Dani.
6: Aquest matí, un home de 29 anys i nacionalitat colombiana ha caigut des d'un 7è pis d'un edifici residencial situat al carrer del Mar, a Sant Antoni. La policia local ha rebut l'avís d'un veïnat a les 6:40 de la matinada. El pacient ha estat traslladat pels serveis d'emergència fins a la policlínica, on ha ingressat a les 8:30 del matí. Des del centre sanitari han informat que a causa de la gravetat de les lesions, entre les quals un traumatisme cranioencefàlic molt greu, ha entrat directament al quiròfan. Segons les primeres investigacions de la Guàrdia Civil, el jove resideix a Mallorca i havia anat a passar el cap de setmana a casa d'uns familiars de Sant Antoni. Un altre jove de 19 anys i estatunidenc va caure des d'uns 12 metres d'alçada a Santa Eulària, al voltant de les 7:30 de l'hora baixa d'aquest diumenge. Ara roman ingressat també a la policlínica del Roser, a la unitat de cures intensives, amb fractura cervical i dorsal, pneumotòrax i politraumatismes. Es troba estable dins la gravetat. Segons ha pogut saber IB3, aquest jove hauria caigut des d'un penya-segat.
2: I el Consell de Mallorca tancarà i sancionarà el pis de la Vileta Palma, que va patir una fuita de gas i va afectar ahir 4 joves si es confirma que es destinava a lloguer vacacional il·legal. Així ho ha afirmat el conseller insular de Turisme, Guillem Ginard, que ha explicat que no consta cap denúncia per part dels veïnats de moment.
7: Tot d'una que han tingut informació, hem enviat a inspectors. Nosaltres, en principi, la informació que ens arriba és que

0: una casa que s'allogava per festes, la qual cosa ens indicaria més un tema de llicències d'activitats que un tema turístic. No obstant això, hem enviat els serveis d'inspecció allà i estan fent les indicacions oportunes i s'actuarà en conseqüència.
1: Segons el conseller, les primeres informacions indiquen que la casa llogava per fer-hi festes, un fet que té més a veure amb les llicències d'activitat que amb l'explotació turística, que si es confirma provocarà el tancament de l'immoble i la imposició d'una multa al propietari.
2: Tot i que no consti cap denúncia, segons el conseller, els veïnats del bloc de pisos asseguren que ja han avisat diverses vegades del renou i de l'activitat de l'immoble, tant pel que fa a festes com a lloguer vacacional il·legal. És una de les veïnades, Carmen Colomer.
3: Llevamos tres años así. Tres años no, porque al principio no era así exactamente, pero hace un par de años sí. Claro, el invierno está más o menos tranquilo, pero llegará el buen tiempo, digamos, ya en el verano, el buen tiempo, y la cosa cambia.
2: Els quatre joves que han patit la inhalació de fum ja han estat donats d'alta.
1: I en plena temporada turística, algunes urbanitzacions conviuen amb obra pública, una situació que feia temps que no es produïa i que enguany genera a Menorca queixes entre els afectats. Adjel Camarasa.
4: Un és el complex turístic En Mar de Calen Blanes. Té dues cases de lloguer turístic amb 12 i 8 apartaments. Van obrir a finals d'abril i des d'aleshores s'han vist perjudicats per aquestes obres. Maria Camps és recepcionista.
5: Arriben, veuen aquest desastre i ja la impressió és negativa.
4: En total, un 30% dels seus clients ha demanat la cancel·lació de les reserves i els que accedeixen a quedar-s'hi demanen una compensació econòmica.
5: I te diuen, no marxaré perquè me quedaré aquí, però hi ha renaus, hi ha pols i vull que me compensis econòmicament.
4: Alguns restaurants com l'Àncora també han perdut més d'un 40% de les reserves perquè amb els carrers tallats la gent no sap arribar fins al seu establiment. Justi Galán és la propietària del restaurant.
6: Se está empezando a desubicar para poder llegar al restaurante y muchas veces pues a mitad del día pues nos cancelan las reservas.
4: Els restauradors, de fet, han recollit 450 signatures destinades a l'Ajuntament de Ciutadella per demanar que es compleixin els terminis i es minimitzin els renous i la brutícia. Els veïns també es queixen dels residus generats. Joan Manejam és president de l'Associació de Veïns de Calen Blanes.
7: Hem tret pel tret que hi havia les veus, les hem deixat d'una cacera i això nosaltres voldríem que ho fessin net i que ho deixessin així com estava abans, perquè ho hem deixat tot de qualsevol manera.
4: Les obres destinades a renovar el clavegram i l'enllumenat tenen com a data límit entre el 15 i el 20 de juny si no es volen perdre els 3 milions i mig d'euros de fons europeus.
1: 2 minuts per arribar a les 7:30. El preu de l'habitatge continua pujant a les Balears. En aquest primer trimestre ha crescut més d'un 13% o continua fent per damunt de la mitjana espanyola.
2: L'índex de preu de l'habitatge, elaborat a partir de dades reals de transaccions, va pujar de gener a març un 12,9% a l'estat espanyol, 7 dècimes manco que a les Balears. La corba de la variació anual des del 2007 mostra els efectes de la crisi i es veu un creixement sostingut des del 2021 per damunt del 5% anual, que assenyala un desequilibri entre oferta i demanda. Les dades deixen un altre titular. Els preus creixen més en els habitatges de segona mà. Han crescut un 15%. És l'increment anual més gran des que hi ha registres. En canvi, en els habitatges nous, els preus s'incrementen molt, però molt manco, un 2,5%.
1: I la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada constata que la llei d'habitatge ajuda a moderar el preu del lloguer, però redueix en força l'oferta i, per tant, multiplica la competència per cada habitatge.
2: Ho diu un estudi elaborat per la Universitat Rei Joan Carles, que fa balanç de l'aplicació de la norma 2 anys després que entrés en vigor i amb dades de Catalunya, l'única comunitat on la llei s'ha desplegat de forma generalitzada. L'informe constata que el preu del lloguer es va moderar més on la llei s'aplica.
8: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30. La llei per limitar l'entrada de vehicles a Mallorca entra al Parlament per a la seva tramitació i el PP preveu que s'aprovi abans de final d'any. La cambra autonòmica tramitarà la norma per la via d'urgència. Així ho han registrat el Partit Popular i el PSIP, que volen que la iniciativa entri en vigor abans que acabi la legislatura, i tot i que la llei ja no arriba a temps per aquesta temporada turística, l'objectiu, diuen, és accelerar el procés i reduir els terminis de la tramitació. Són el popular Sebastià Sagreras i el socialista Marc Pons.
9: Creiem que aquesta llei no és del més important per lo que representa per ella mateixa, sinó perquè és una nova passa més a l'estratègia global de contenció.
10: Va ser un dels primers anuncis a l'inici d'aquesta legislatura. S'han passat 3 anys donant voltes damunt del mateix. Una temporada era que sí, l'altra era que no. Es tractava de deixar passar temps.
1: Vox manté que s'abstendrà la votació que previsiblement s'aprovarà amb els vots de l'oposició. La regulació de vehicles a Mallorca serà un dels temes que es tractarà demà en el ple del Parlament. I més de la meitat de l'alumnat de 5a i 6a de primària ja té mòbil, i a segon d'ESO tots en tenen. És una de les conclusions de l'informe Infància, Adolescència i Benestar de Balears, elaborat per UNICEF, que reflecteix que un de cada 3 menors s'ha vist pornografia, un 14% té símptomes clars de malestar emocional i un 10% de les nines té conductes suïcides. Ho explica el responsable científic de l'estudi, Antonio Rial.
11: Les redes socials, estas redes sociales, son una auténtica trituradora desde el punto de vista emocional para nuestros hijos o para nuestras hijas. Y además, los niños nos están diciendo sutilmente basta ya, porque hay un 60% aproximadamente que claramente están demandando desconexión digital.
1: Les patronals tornen a bloquejar la negociació del conveni autonòmic de les escoletes de 0 a 3 anys. Argumenten que les millores han d'articular-se mitjançant acords específics, ja que existeix un conveni estatal. Els sindicats mantenen la vaga per dia 16 de juny, després que la reunió d'avui hagi acabat sense acord. És Pepa Ramis, de Comissions Obreres.
12: Seguim reivindicant una única taula salarial per tot l'àmbit privat de 0-3 i unes condicions, tot un conveni que empari aquest marc legal i educatiu que volem que tingui el sector.
1: Divendres hi ha un darrer intent al Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes. 21 expedients sancionadors és el balanç de les inspeccions de pesca efectuades a Menorca durant l'any passat. Les actuacions han permès aixecar 80 actes i decomissar llagostes, rors, vieires i altres espècies. I el Papa Lleó XIV és a punt de concloure la tercera i darrera jornada a Madrid. En aquests moments és a l'estadi Santiago Bernabéu amb 70.000 assistents. Això després de fer l'oració i l'ofrena floral a la Verge de l'Almudena a la catedral madrilenya, un dia que ha deixat una ovació històrica de 7 minuts després del primer discurs d'un pontífex al Congrés i la trobada amb persones víctimes d'abusos sexuals en el si de l'església. Demà serà a Barcelona. Vos explicarem a la següent mitja hora de l'informatiu. Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.

0: Esports que Xisco Ribas, començant parlant de Vedat Muriqi, que està ben a prop de tancar la seva etapa al Mallorca.
1: El davanter Kosova, després d'anotar 23 gols i convertir-se en el màxim golejador de la història del club a la Lliga, podria sortir els pròxims dies de l'illa. Tot això perquè Yildirim, candidat a la presidència del Fenerbahçe turc, ha guanyat les eleccions i el seu projecte té el Pirata com a fitxatge principal. De fet, sembla que ja hi ha acord amb el jugador i falta, per tant, l'acord de traspàs entre clubs. El fitxatge de Muriqi podria tancar-se en uns 15 milions d'euros, dels quals el Mallorca rebria aproximadament 12 milions per mort de la plusvàlua del traspàs amb la Lazio. El Fenerbahçe, el davanter Kosovà, per cert, coincidiria amb el mallorquí Marco Asensio. I una altra sortida que hi haurà pròximament és la del lateral Pablo Maffeo a l'Olympiacos grec. I ja que parlam d'eleccions, Florentino Pérez ha estat reelegit com a president del Real Madrid fins a 2030. L'escoltam.
2: Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades. Aquí sigo. Los socios me conocen. Aquí estoy para defender al Real Madrid.
1: I el nou entrenador del conjunt blanc serà un vell conegut, José Mourinho. I a les semifinals del play-off d'ascens a primera divisió, Castelló 1, Almeria 1 i Las Palmas 0, Màlaga 1. El partit de tornada de l'Almeria-Castelló es disputarà demà i el del Màlaga-Las Palmas dimecres. La penya esportiva jugarà a la final nacional per l'ascens a la segona federació contra l'Arenas de Armilla de Granada. L'equip pitius va aconseguir el pas a la final després de superar-hi el Manacor per

0: Un gol a tres, Ana Capallera. Ramiro González es l'entrenador de la Peña Esportiva.
1: Contento porque esto es un trabajo de ellos. Yo al final estoy aquí de invitado, que venía hace dos meses, pero muy contento, la verdad, que esto nos da vida. Sí, yo creo que hemos actuado como un gran equipo, ¿no? Sin ponernos nerviosos, haciendo lo que tocaba en cada momento, una superioridad que hemos visto que ha sido abismal. Al final, tenemos futbolistas muy buenos, son de otra categoría.
0: D'altra banda, el tècnic del Manacor, Miquel Aguado, diu que han de valorar la gran temporada que han fet.
2: Una temporada que ningú donava un duro per nosaltres i mira on hem arribat i com hem jugat. Te deixa el veure que ara estem en un moment de bajón, però bueno, supos que això valorarem un poc el que hem fet en guany.
0: El partit d'anada entre Peña Esportiva i Arenas d'Armilla es disputarà diumenge a Granada. I la selecció espanyola jugarà aquesta matinada el darrer amistós abans del Mundial contra el Perú a Mèxic. El seleccionador Luis de la Fuente recuperarà diversos jugadors, però encara no podrà comptar amb Lamine Yamal, Nico Williams ni Víctor Muñoz. El tècnic aprofitarà aquest amistós com a darrera prova per a confeccionar l'alineació titular per al Mundial.
3: La idea es que jueguen más jugadores de los que no jugaron el día de Irak. Y mentalmente sí, sé el equipo. Yo de mi equipo, mi cabeza ya os he dicho que yo tengo el equipo ahora. Vamos a ver cómo evoluciona toda esta semana. Pero habrá seguramente muchos de los jugadores que no jugaron el otro día, seguro que sí.
0: El partit entre el Perú i Espanya començarà a les 4 de la matinada. I la selecció espanyola femenina jugarà demà contra Islàndia a Reykjavik. En cas de guanyar, el combinat de Sonia Bermúdez tancaria de manera definitiva el seu bitllet al Mundial del 2027. Escoltam l'entrenadora.
4: Tenint en compte que nunca España ha ganado en Islàndia, creo que también es una motivación extra sumar 3 puntos y poder clasificarnos de forma directa, así que nada, muy metidas para el partido de mañana. Sabemos que en su campo es un rival muy difícil, muy complicado, muy duro, y con ganas de que llegue mañana para intentar cumplir el objetivo que es el que queremos.
0: Les quatre mallorquines de la selecció, Catacoy, Patri Jarró, Mariona Caldentell i Lucía Corrales, ja s'han exercitat avui a terres nòrdiques. El partit entre Islàndia i Espanya començarà demà a les 9 del vespre. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal va perdre ahir el primer partit de les semifinals del play-off pel títol a terres murcianes. El conjunt mallorquí, que se'n va anar al descans guanyant gràcies al gol de Deibau, va caure per 4-1 a la pista del Pozo Murcia. El tècnic del Palma, Antonio Vadillo, ha parlat de l'enfrontament.
5: Y la verdad que nosotros estábamos llevando bien el partido, ¿sí? ¿No? Y más allá de que el Pozo estaba haciendo mejor que nosotros, teníamos nuestros momentos, así que la segunda parte nos ha gustado mucho y creo que hemos acusado un poquito el cansancio, un poco de recriminar a los jugadores, han vaciado, han competido a un gran nivel. Sí que es cierto que a nivel de juego la segunda parte nos ha faltado bastante y eso en casa de Pozo, pero al final terminas penalizándolo.
0: Amb aquesta derrota, el Palma Futsal afrontarà el segon partit contra el Pozo amb l'obligació de guanyar per a no acomiadar-se de la temporada. Un partit que es disputarà dimecres a les 8 del vespre al Palau d'Esports de Somos i que ho podreu seguir en directe a IB3 Ràdio. El porter Denis ha volgut fer una crida a l'afició.
6: El Pozo es mucho mejor que nosotros, es superior en la segunda parte y ahora llegar a la página, descansar, que miércoles necesitamos el apoyo de todos los aficionados para buscar la victoria.
0: En cas que el Palma Futsal guanyés aquest segon enfrontament, el partit de desempat es tornaria a jugar a Múrcia el pròxim dissabte. En bàsquet, l'Azul Marino continua construint el seu projecte per a la pròxima temporada a la Lliga Femenina. Després de tancar les incorporacions de Clara Holm i Kyle Alexander, el club mallorquí podria estar molt a prop de fitxar Sika Kone i Morgan Green. I acabam amb dos apunts. En pàdel, Gemma Trià i la seva companya Delfi Brea s'han proclamat campiones del Major d'Itàlia. La menorquina i l'argentina es van imposar ahir a la final de Roma en 2 sets, amb parcials de 6-1 i 7-5, a Ari Sánchez i Andrea Ustero. La parella número 1 del món ha aixecat el seu tercer títol d'aquest 2026, un any en què han jugat les 9 finals del circuit. I acabam amb MotoGP perquè el Gran Premi d'Hongria, Joan Mir va caure a la 16a volta. I a Moto2, Izan Guevara va ser 6a. El pilot mallorquí va sortir a la pole, però va perdre posicions a la sortida per mort d'una sanció després de fer una maniobra imprudent. Tot i això, Guevara continua segon a la classificació general.
7: Gràcies, Xisco. 20 minuts per arribar a les 8.
8: Postres.
9: Som fins a Core.
8: Clar, és que és el millor postre que hi ha.
10: I de colònies per tothom.
8: Temps d'estiu.
9: Temps.
8: Net. Colonet. El despingüino.
11: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
12: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
7: Comencen les obres per tapar les filtracions d'aigua de la mala xarxa de clavegueram de la ciutat d'Eivissa. L'objectiu de l'Ajuntament és que l'aigua arribi a la depuradora amb mancosal perquè es pugui tractar en condicions òptimes i poder-la reutilitzar. Gemma Guasch.
13: Les feines han començat avui a la zona del Passeig Marítim i Talamanca i després de l'estiu continuaran al port d'Eivissa. Els treballs previs consisteixen a fer inspeccions a la xarxa amb una càmera robotitzada. Escoltem David Bernaus, que és cap de servei d'Aqualia al municipi d'Eivissa.
14: Aquí en la zona de Talamanca tenemos unos 24 pozos para impermeabilizar y luego vendrá una empresa especializada que hará dos cosas. Uno, donde vea entrada de agua de mar, hará una inyección con unas resinas y luego pondrá un mortero impermeabilizante para que no vuelva a entrar agua salada.
13: També es fa feina ja a punts on hi ha entrada d'aigua de la mà, com a l'avinguda 8 d'agost, per anul·lar una connexió d'un col·lector en desús. És el tinent de Batla, Jordi Griver.
15: Jo esperem reduir molt la salinitat i que l'aigua arribi com toca la depuradora, que es depuri bé i després reaprofitar-la per tancar el cicle.
13: Les feines tenen un cost de gairebé 2 milions d'euros que es finançaran amb l'impost de turisme sostenible i es preveu que estiguin enllestides a finals d'any. El que ja està enllestit és el tanc de tempestes de Platja d'en Bossa que ajudarà a evacuar l'aigua en cas de pluges intenses. És Rafa Triguero, alcalde d'Eivissa.
16: Segurament si l'any passat, en aquestes dates, tinguéssim una infraestructura a Platja d'en Bossa, les plantes baixes, els aparcaments i inclús algun, i locals comercials no haguessin tingut una magnitud, un impacte tan gros com vam tenir les dades de mes de setembre i octubre.
13: Ha assegurat que també ajudarà a reduir els vessaments directes a la mà.
7: I el Servei d'Inspecció de Pesca ha obert 21 expedients sancionadors durant l'any 2025 a Menorca. Cristina Tomàs.
17: Els inspectors i guardapesques van realitzar l'any passat més de 600 jornades, la majoria dedicades a pesca recreativa i professional, però també inspeccions a restaurants, mercats i peixateries. En total es van aixecar 80 actes, 33 de les quals corresponien a presumptes infraccions. Com dèiem, això ha derivat en un total de 21 sancions. Les 12 actes restants s'han derivat a altres administracions, atès que el Consell no n'és l'òrgan competent. Gràcies a aquestes inspeccions també s'han decomissat 16 llagostes, 5 caprojos, 22 vieires, 27 raons i 3 aranyes de mar. Maria Antònia Taltavull és la consellera d'Economia i Serveis Generals.
18: Els dos inspectors i els tres guardapesques del departament han realitzat 953 jornades dins l'any 2025. Han realitzat 611 jornades d'inspecció. Es van aixecar 80 actes, de les quals 33 corresponen a infraccions. I s'ha obert el procediment sancionador a 21 dels casos.
17: Des del Servei de Pesca també es tramiten les llicències. Durant el 2025 es van tramitar un total de 2.400 llicències de pesca marítima recreativa individual, 584 llicències d'embarcació i 250 llicències de pesca submarina, cosa que suma un total de 3.254 llicències de pesca marítima a Menorca.
7: I l'Institut Balear de Seguretat i Salut Salut Laboral i el Consorci de Transport de Mallorca ja han començat la campanya de prevenció contra la calor. Es tracta d'una campanya publicitària a diverses línies del busos del TIP.
9: A Mallorca ja hi ha 9 busos que han començat a circular amb aquesta publicitat i dimecres se n'hi afegiran 3 més. A Menorca hi circulen 2 busos des del passat 1 de juny. Coloma Capó és directora de l'IBASAL i explica aquesta campanya.
19: És una campanya preventiva per transmetre aquest missatge no només a les persones treballadores sinó a la població en general.
9: La campanya té 3 missatges principals. Hidrata't, planifica la teva jornada i fes pauses. Lluïsa Serra, la gerenta del Consorci de Transports de Mallorca, apunta que la campanya ha començat un mes abans que l'any passat per mort de les altes temperatures.
20: L'estiu passat la campanya va ser molt similar, es veu que van començar un mes més tard l'any passat, però enguany des de si va ser ja se mos va dir menys si podríem començar aquesta campanya abans, passar per donant aquest missatge de seguretat i salut laboral.
9: Aquesta campanya preventiva circularà per les carreteres durant els mesos d'estiu.
7: I 38 exemplars de tortugues marines s'alliberen avui a hora baixa a la platja de Can Pere Antoni a Palma, una iniciativa coordinada pel Consorci per a la recuperació de la fauna de les Illes Balears. Seguint aquest acte hi ha el nostre company Lluís Hernández. Lluís, bon vespre. Les tortugues ja han estat deixades en llibertat?
21: Doncs ara mateix s'estan alliberant aquestes 38 tortugues de mà amb prop d'una decena de persones que s'han acostat fins aquí per no perdre's un fet no molt habitual a la platja de Can Pere Antoni.
22: No, nosaltres no ho havíem vist mai i tenim dues filles que els encanten les tortugues.
23: És molt gratificant veure com després d'uns mesos que han estat a diferents centres, no?, han anat creixent i ara tornen a la mà, no?, i veure com això és part d'un projecte per ajudar a la seva conservació.
21: Aquests animals protegits estan dins el programa Head Starting, que consisteix en la cria temporal en incubació artificial. Ens ho ha explicat així Miquel Puig, que és el gerent del COFIP.
24: Aquest projecte simplement el que fa és multiplicar exponencialment les possibilitats de que aquests nounats arribin a la vida adulta i arribin a lo millor a tornar a posar ous en l'espai on van néixer, ja que són espècies filopàtriques. Els primers mesos de vida, les tortugues són molt vulnerables a qualsevol amenaça natural, a una gavina, a un peix gros, un depredador, qualsevol, un tauró, el que sigui, tenen moltíssim de depredadors.
21: I precisament les tortugues es mullen aquí, a Can Pere Antoni, perquè just fa 9 mesos es van trobar els ous a l'arena d'aquesta platja. A l'acte també hi ha assistit la presidenta Maga Provenç i el conseller de Medi Ambient, Joan Simonet.
7: Gràcies, Lluís, en directe des de la platja de Can Pere Antoni. És una de les cites més esperades. El Papa Lleó XIV es apunta avui de col·laure la tercera i darrera jornada a Madrid. Ho fa amb una trobada multitudinària amb la comunitat diocesana a l'estadi Santiago Bernabéu. També aquesta hora baixa ha protagonitzat l'oració i homenatge a la Verge de l'Almudena a la catedral madrilenya, un dia que també ha deixat altres moments destacats com el primer discurs d'un pontífex al Congrés i la trobada en 6 víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església.
9: La trobada amb les víctimes ha generat controvèrsia entre les associacions que no han sigut convocades, que lamenten falta de representativitat i pluralitat, reclamant un compromís ferm i una escolta real de cadascun dels casos, així com una llei que ampliï els terminis de denúncia. El portaveu de l'associació Reparació Integral, ja, Miquel Hurtado, insta el pontífex a defensar que els delictes de pederàstia no prescriguin.
25: El Papa se ha significado públicamente por defender los derechos humanos, por hablar de la dignidad humana, por hablar del cambio climático, por hablar de la legalidad internacional. Es un momento excelente durante su visita a España para que se pronuncie favorablemente a que los delitos de pederastia no prescriban.
9: El Papa, durant la seva intervenció davant els membres de la Conferència Episcopal, ha assegurat que l'Església està obligada a donar la cara davant el que ha definit com a plaga.
26: Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
7: Com dèiem, la jornada d'avui ha deixat moments que passaran a la història. El Papa ha pronunciat un discurs. Des del Congrés dels Diputats ha estat el primer pontífex en fer-ho. Així, Lleó 14 ha rebut una ovació de fins a 7 minuts al final de la seva intervenció, que ha girat entorn de la condemna de l'avortament i també l'eutanàsia. També ha defensat un ordre internacional que respecti els tractats per una pau duradora en referència als conflictes armats.
9: Regulació que vagi més enllà de la gestió de fluxos.
26: La situació de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas

0: Afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos. De ahí nace una doble exigencia de justicia social: ofrecer vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración.
1: Lleó XIV també ha insistit en la condemna a l'eutanàsia i l'avortament amb una defensa ferma al dret a la vida.
0: La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
1: Durant la jornada d'avui, el Papa també ha tingut una audiència d'uns 20 minuts amb el president Pedro Sánchez. Des de la Moncloa ha destacat la bona sintonia en temes claus com les migracions, la lluita contra la desigualtat o la defensa de la pau. L'agenda del Papa continuarà a partir de demà a Barcelona.
2: Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha citat a declarar com a testimoni la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, per dia 10 de juliol. La decisió s'ha pres a petició de la Fiscalia Anticorrupció. En paral·lel, Pedro Sánchez compareixerà dia 24 de juny en el Congrés per abordar les investigacions judicials que afecten el PSOE i el seu govern. Narbona surt esmentada en un informe de la Guàrdia Civil per un missatge de WhatsApp a l'exmilitant Leire Díez, on parlaven de reconduir els atacs al president del govern. A més, el magistrat ha imputat l'advocada de Coldo García, Leticia de la Hoz. Se la investiga per un presumpte intent de suborn a l'empresari Carmen Pano, que va dir haver portat 90.000 euros a la seu de Ferraz. I l'Audiència Provincial rebutja la petició de David Sánchez, germà del president del govern espanyol, de tornar a declarar en el judici per la seva contractació en la Diputació de Badajoz l'any 2017. Ho havia sol·licitat després que PP, Vox i quatre acusacions populars més elevessin de 4 a 6 anys la seva petició de pena de presó. El judici s'ha reprès amb els informes finals de les parts. L'advocat de l'acusació popular del PP, Alberto Durán, veu acreditats els delictes de prevaricació administrativa d'influències contra Sánchez y dijo que la seva contratación va a ser una farsa.
3: Señor Gallardo, que dice que pedís mucho personal, después cambie de opinión. ¿Qué ha ocurrido? Pues un tráfico de influencias. Alguien le ha dicho al señor Gallardo, tienes que crearle una plaza a mi hermano.
2: I un jutge de Madrid ha citat com investigat el vicepresident de la CEPI, Bartolomé Lora, pel rescat d'Ell Europa en un cas que se suma a les investigacions judicials que afecten el PSOE i el govern de Pedro Sánchez. El magistrat ha pres aquesta decisió després d'admetre les querelles del PP i Vox.
4: Segons la resolució judicial, s'investiga un presumpte delicte de prevaricació administrativa. El jutge ha fixat la declaració de Lora pel proper 3 de juliol. A més, ha demanat a la CEPI que entregui diferents documents, entre els quals hi ha tot l'expedient complet d'aquell milionari rescat financer. Aquesta ajuda pública va ascendir un total de 475 milions d'euros.
2: Dins aquest escenari judicial, el PP demana a l'Audiència Nacional la imputació de les filles de Zapatero, Ábalos i Coldo García pel tràfic d'influència, suborn i organització criminal pel rescat de Plus Ultra.
4: Per això demanarà mesures cautelars de manera imminent. En total, sol·liciten investigar més d'una desena de persones. També volen que declari com a testimoni l'exsecretari d'Estat de Transports, Pedro Saura, tot plegat dins una causa on el mateix Zapatero està citat com a investigat pels propers de 7 i de 8 de juny.
2: I al Perú, la líder de la Força Popular, Keiko Fujimori, guanya per un marge molt estret les eleccions presidencials.
4: La candidata d'ultradreta ha obtingut poc més del 50% dels vots enfront de l'esquerrà Roberto Sánchez, que ha arribat a gairebé el 49,9% en segona volta d'aquestes eleccions presidencials. En la pràctica, val a dir que s'ha produït un empat tècnic entre tots dos, els fets es que representen les visions dels dos extrems confrontats de l'arc polític. La líder de Força Popular, Keiko Fujimori, ha demanat transparència en el recompte final.
5: Se necesita contar cada una de las actas. Sea cual sea el resultado, lo reconoceremos. E instamos a que nuestro competidor haga lo mismo.
2: I un fort terratrèmol de magnitud 7,8 ha deixat al Manco 32 morts, 7 desapareguts i més d'un centenar de ferits a l'illa de Mindanao, a les Filipines.
4: Aquest era el moment en què les rèpliques s'han fet caure un edifici i han provocat danys en infraestructures. Després del sisme s'ha activat una alerta de tsunami tant a l'arxipèlag filipí com a la costa sud-est del Japó. Els equips d'emergència continuen ara les tasques de recerca de desapareguts i d'atenció als ferits. 4 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.

0: Ja és difícil que Biel Mesquida pugui anar més lluny, com diu el seu amic Lluís Llach, i d'aquesta hora rep el 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, ho fa el Palau de la Música Catalana. Mesquida passa així a formar part dels grans noms de la literatura feta en català, com ho feren Francesc de Borja Moll, Josep Maria Llompart, Marià Villan Gómez, Baltasar Porcel, Josep Massot, Joan Banyiclà i Maria Antònia Oliver, a més d'Antònia Vicenç.
1: Des del 1971 aquests balears han rebut el premi i enguany el reconeixement ha estat per a Biel Mesquida, qui ha explicat hores abans a IB3 Ràdio l'emoció amb la qual rep aquest reconeixement més alt que pot rebre un lletraferit, diu, a terres de parla catalana.
2: No, un no se prepara per això, perquè jo no estava preparat per res i jo segueix que ad infinitum el Premi d'Honor de Lletres Catalanes i me crida en Xavier Antic i jo he dit que voleu de jo, diu no, te volem donar el Premi d'Honor de Lletres Catalanes i ja me va callar com un atac d'emoció, vaig començar a plorar, vaig començar a riure.
1: Una notícia que coneixia des del mes de febrer i que ha tingut que esperar gairebé 2 mesos per compartir-la quan es va fer públic per part d'Òmnium Cultural. Embargada la notícia i les emocions, en aquest temps va ser homenatjat per la Fundació Mallorca Literària per, entre altres coses, el 50è aniversari de la publicació de L'Adolescent de Sal.
2: I després, quan vaig entrar ja, que se va fer públic, vaig entrar com a una cosa que li vaig dir pletòria, un país. Pletòria és el país on els seus habitants viven pletòrics. Jo me sentia pletòric.
1: La cerimònia gira entorn d'ell. Gent coneguda de la comunicació en català fa intervencions per acabar amb un discurs que hi vol que sigui breu, tot i que hores abans de rebre el guardó avançava que té molt per dir encara.

0: Encetem setmana amb una bona notícia per als amants del 7 art. Des d'avui i fins dijous ha començat la festa del cinema. Això vol dir que totes les pel·lícules, totes les sessions estan a disposició pel públic a 3,50 € l'entrada.
1: Es fa un parell de cops a l'any i la intenció és que el preu no sigui un impediment a l'hora d'accedir a la sala. Joan Sales és soci gerent del grup Aficine.
2: Són 9 anys i un èxit total que cada any, durant dos mes d'octubre i mes de maig o juny, a tots els cines d'Espanya fem una festa del cine perquè puguin gaudir a un preu especial de 3,50 € en el cine 4 dies totes les vegades que vulguin.
1: Un objectiu que es compleix si es tenen en compte els resultats.
2: Estem segurs que aquesta festa d'aquest mes de juny tornarà a ser un èxit i normalment passa més d'1 milió d'espectadors durant 4 dies. Això vol dir

0: cine, dins un cinema.
1: Gaudir del cinema, el cinema diu, amb el Mandalorian, Zendaya o Michael Jackson. Per un preu de 3 euros i mig, recordeu, fins dijous.

0: Les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dilluns, dia 8 de juny, en què la llei per limitar l'entrada de vehicles a Mallorca ha entrat al Parlament per a la seva tramitació i el PP preveu que s'aprovi abans de final d'any. Neus López.
1: La Cambra Autonòmica tramitarà la norma per la via d'urgència. Així ho han registrat el Partit Popular i el PSIP, que volen que la iniciativa entri en vigor abans que acabi la legislatura. Tot i que la llei ja no arriba a temps per aquesta temporada turística, l'objectiu, diuen, és accelerar el procés i reduir els terminis de la tramitació. Són el popular Sebastià Sagreras i el socialista Marc Pons.
2: Creiem que aquesta llei no és del més important per lo que representa per ella mateixa, sinó perquè és una nova passa més a l'estratègia global de contenció.
3: Va ser un dels primers anuncis a l'inici d'aquesta legislatura. S'han passat 3 anys donant voltes damunt del mateix. Una temporada era que sí, l'altra era que no. Es tractava de deixar passar temps.
1: Vox manté que s'abstendrà de la votació, que previsiblement s'aprovarà amb els vots de l'oposició. La regulació de vehicles a Mallorca serà un dels temes que estaran demà en el ple del Parlament.
0: I més de la meitat de l'alumnat de 5a i 6a de primària ja té mòbil i de segon d'ESO tots en tenen.
1: És una de les conclusions de l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital de les Balears, elaborat per UNICEF, que reflecteix que un de cada 3 menors ha vist pornografia. Un 14% té símptomes clars de malestar emocional i un 10% de les nines té conductes suïcides. Ho explica el responsable científic de l'informe, Antonio Rial.
4: Les redes socials, estas redes socials, son una auténtica trituradora desde el punto de vista emocional para nuestros hijos y para nuestras hijas. Y además, los niños nos están diciendo sutilmente basta ya, porque hay un 60% aproximadamente que claramente están demandando desconexión digital.
0: Les patronals tornen a bloquejar la negociació del conveni autonòmic de les escoletes de 0 a 3 anys.
1: Argumenten que les millores han d'articular-se mitjançant acords específics, ja que existeix un conveni estatal. Els sindicats mantenen la vaga per dia 16 de juny, després que la reunió d'avui ha acabat sense acords. Pepa Ramis, de Comissions Obreres.
5: Seguim reivindicant una única taula salarial per tot l'àmbit privat de 0-3 i unes condicions, tot un conveni que empari aquest marc legal i educatiu que volen que tingui el sector.
1: Divendres hi ha un darrer intent al Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes.
0: I ja han començat les obres per tapar les filtracions d'aigua de la mà a la xarxa de clavegueram de la ciutat d'Eivissa.
1: L'objectiu de l'Ajuntament és que l'aigua arribi a la depuradora amb manco sal perquè es pugui tractar en condicions òptimes i poder-la reutilitzar. Unes feines que estarien llestes a finals d'any. El que ja està acabat és el tanc de tempestes de Platja d'en Bossa, que ajudarà, com explica el batlle Rafa Triguero, a evacuar l'aigua en cas de pluges intenses i a reduir els vessaments directes a la mà.
6: Segurament si l'any passat, en aquestes dates, tinguéssim una infraestructura a Platja d'en Bossa, les plantes baixes, els aparcaments i inclús i locals comercials no haguessin tingut una magnitud, un impacte tan gros com vam tenir les dades de mes de setembre i octubre.
0: I el Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes ha alliberat 38 tortugues a la platja de Can Pere Antoni, a Palma.
1: Un centenar de curiosos no s'han volgut perdre una fita poc habitual, mentre el conseller de Medi Ambient, Joan Simonet, ha explicat el procés de nidificació d'aquests animals.
7: I avui, quasi un any després del seu naixement, ja estan en condicions de tornar-les a la mà, a la platja on varen néixer, amb unes bones condicions. Se fa aquesta actuació perquè d'aquesta manera els nivells de supervivència, les possibilitats de sobreviure amb aquest tamany que avui mollam, que estan entorn una mitjana d'un quilo, però n'hi ha de 700 i un quilo 800, les possibilitats de sobreviure a la naturalesa augmenten moltíssim.
0: 8:04 de la informació continua, els butlletins informatius. Ara comença el programa Xiu Xiu.

0: vosaltres?
1: Bé.
0: Cap de setmana, bé. Pregunta de rigor.
2: Normalet.
3: Què ha estat?
2: Un cap de setmana normalet.
0: Normalet. Ja està, hi pot haver cap de setmana normalet, o no?
2: És que en Xavi sempre té...
3: No, però jo pensava que ben que te digui normal... Bé, normalment dius bé, no dius normal. Què és la normalitat?
2: Què és la normalitat? Anar a Sant Cervera, anar al poble, a la família...
0: No me diguis, Jordi, no me diguis, Jordi, que aquest cap de setmana has anat a veure el papa.
4: Habemus papam.
3: Bé, és com si haguéssim anat, perquè tot l'odien donen.
0: La veritat és que sí. Precisament ara mateix el papa és a un concert amb en Bustamante.
3: Qui li hagués dit a en Bustamante que mai tocaria pel papa, ni és el millor somni.
2: Qui li hagués dit al papa que aniria a un concert amb en Bustamante.
3: Exacte. Això no vull dir normal per en Bustamante.
0: T'ho dic una cosa, en Bustamante no s'ho creu ni ell, que ara mateix és a un estadi amb 70.000 persones cantant. No s'ho creu ni ell, pobre home. Bé, un concert amb en Bustamante, no exactament, ja ho sabeu, un concert de molts artistes espanyols, entre ells en Bustamante, que li ofereixen ara mateix a l'estadi Santiago Bernabéu a Madrid al papa.
2: I també hi ha una coral de més de 1.000 veus i tot.
0: Imagina't. Tanmateix, atenció, en tota la cobertura mediàtica de la visita del papa, per mi, l'exclusiva se l'ha enduit a Tentol. Perquè avui migdia han xerrat amb en Miquel Oliver, un mallorquí de Campos, que forma part de l'equip de protocol de la missa que va haver diumenge.
5: Protocol té un lema que se diu Los Colchones. Un colchón vol dir que sempre se deixa una cadira buida a cada fila per si hi ha una autoritat que no ha confirmat i que després queda molt malament va de posar una cadira extra. Per tant, en aquests diferents colchones me van fer seure en el protocol en els que eren de l'equip. I me va tocar estar just davant de Victoria Federica, la filla de la infanta Elena. Li vaig poder donar la pau durant el moment de la missa.
0: Li vas donar la pau a Victoria Federica?
5: Sí, però el protocol sempre hem de ser molt discret. La Victoria Federica i en Pablo Nicolás, perquè eren tots escollits, menys en Freiland.
6: Com et sa mà de la Victoria Federica? Tu notes que hi ha inversió en crema hidratant, que és allò que a mi m'interessa?
5: Era una mà que corria sang blava.
3: Quin honor.
0: Quin crac en Miquel,
3: sí.
0: Oh, mare
3: meva. Això sí, totalment.
2: Això me pareix fascinant, lo de guardar llocs per si qualcú ve, o si qualcú pareix que tinguin un lloc guardat.
0: Home, no mouran se que dia d'això que quan ve un mes en el sopar.
3: Exacte, no, tu sí. Exacte.
0: O sigui, això davant el papa que deia fatal.
2: Pensava que no entrava aquesta
0: davant
2: persona.
0: Davant el rei.
3: Sí, ja quan vas a un bar i es demana una cadira. Escolta, te s'ha cridat el que cop de cocu.
0: Ara que se presenta, jo que sé, un president autonòmic en sa parella. Ai, no, és que he vengut amb el meu home.
2: I de no, entre sa parella.
0: I de no, li han de fer un lloc, cruixar aquests matalassos, com ha dit en Miquel, que, per cert, en Miquel Oliver també ha explicat a Tentol que formarà part d'aquest concert de 1.000 veus que se fa avui cap vespre a Madrid. Així que...
3: No, i vos he de confessar... Bé, jo no, Nina, és que tu està enginxada a la cobertura mediàtica que li estan fent al papa.
0: Mediàticament enganxada.
3: Mediàticament enginxada.
0: Com a bona periodista, escolta.
3: No, sí, totalment.
0: Tu no tens vocació.
3: No, sí, tens vocació, però no sedueix tant com a tu, no sé per què.
2: No aniràs a la Sagrada Família, però no.
0: No, però te'n vam passar, eh? Avui tenim Andrea Sánchez en el control tècnic.

0: vos he d'informar com una vegada més, companys, oients, me toca presumir de poble, com a tothom li agrada, però és que Bunyola una altra vegada, si és que som molt bon municipi, ho demostrem constantment.
1: I dalt, i en Bunyola, i torna'm, i torna'm,
0: i poble,
1: que si sou els que més reciclau,
0: sí,
1: que si teniu una de les millors rentes per càpita.
0: Correcte. I ara n'hi ha una de nova, atenció, perquè som el municipi amb més títols universitaris per habitant.
1: Ara Inés està ballant, està fent els balles i tot l'universitari.
0: I he pensat que, he de dir, jo no puix la mitja. Jo a més en tenc un, però és que som uns erudits.
2: Sí, que puja la mitja.
0: Bé, però a més en tenc un.
2: Sí, però no, la mitja no és un per habitant.
0: A l'home hi ha qualcú que en té dos.
2: Jo en tenc dos.
1: Entendre's? Ah, bé, jo també entenc dos.
0: Ah, sí? Ja, mira, d'aquest estudi saps
2: que
0: manco. O sigui,
2: que d'aquest estudi ni n'es baixes a mitja.
1: Això seria una mostra poblacional esbiaixada per manca de...
0: El que no està esbiaixat segons l'última hora és Jordi Cabunyola.
2: Bunyola és el municipi que concentra major percentatge d'habitants amb estudis superiors. De cada 1.000 habitants, uns 73 tenen títol.
0: Olé, no? Perdona.
2: És veritat que dit així, de cada 1.073 no sona tan espectacular.
1: Clar, això seríem de cada 100 a 7,3, no?
2: Sí.
1: De cada 1.073.
0: Mira, és igual, per mi el titular és aquest.
1: Mira, ja està.
0: No, això, que Bunyola és el municipi de Balears, que concentra major percentatge d'habitants amb estudis superiors.
2: A veure, Inés, però tu, com a bunyolina, te sorprèn aquesta notícia?
0: A mi no me sorprèn, perquè som un poble estudiat i estudiós.
1: Vamos, el poble de Pau de Bon, què més podíem esperar?
0: Entre molt d'altres. Un poble de músics, d'art, de cultura, de literatura, de pintors... som els millors que puc dir. Som un poble intel·ligent intel·lectual.
1: Exacte,
2: jo m'he trecat a Bunyola a veure què li pareix a la gent i si pensa igual que Nines, ja vos dic que no tant. No van tan a dalt. Però sobretot això, he anat a veure si a Bunyola sou gent intel·lectual, perquè jo m'arriba la notícia i m'imagina la gent a la plaça jugant escacs. Gent
1: llegint,
2: gent asseguda pensant, pensant converses profundes sobre el sentit de la vida, un poc això.
1: Ja no has trobat res d'això, però no.
2: No exactament. Perdonau, vos puc robar un segon, però és que tenim una conversació interessant i no sé si és de ser mal educat, però d'aquest xerrau m'interessava saber d'aquest xerrau.
3: Feina, d'amistat, un pot tot xerrant per aquí. Són companys de feina nosaltres.
2: Però demanant d'aquest xerrau per saber si xerrau de coses interessants.
4: Ni molt menys.
3: Interessant, però.
2: Però te sorprèn aquesta notícia?
4: Però me sorprèn bastant. No som, és a dir, sóc d'aquí, però no sabia que fos un municipi i més títols. No en tenia ni idea.
2: Però te sorprèn molt dir, no vols aquí la gent que xerra de coses molt interessants i que sents intel·lectual?
4: No ho veig, veritat. Més cotilleo i tot això que...
2: Quin hauries dit que eres poble?
5: Manacor.
2: Per què?
5: Perquè tenim un par d'amigos d'ahí que són ingenieros.
2: Que enginyers són enginyesta, no?
0: Enginyers.
1: Crec que és Manacor perquè tinc tres amics que són enginyers i són d'allà.
2: A mi m'apareix un argument molt vàlid.
1: El que ha dit, perdona, un parèntesis, que ha dit que gaire intel·lectuals no, però sí que m'agrada molt, ha dit literalment, escotilleu.
0: Sí.
1: Siu-xius.
2: Siu-xius.
0: Per cert, jo coneixeré tothom que xerra, però bé, sí, té raó. En tot cas, escolta, Manacor ha dit...
2: Ha dit Manacor.
0: Ha dit que s'ha pensat que Manacor era el poble de les Balears amb més estudis universitaris per habitant, i de Manacor, atenció, té una mitjana de 38,71 títols universitaris per cada 1.000 habitants. Recordem, Bunyola, 70 i pico, perquè vegeu la diferència. Això serien unes 1.559 persones, segons aquest estudi que ha publicat l'última hora, a Manacor.
1: I a Bunyola, que serien uns 400 i busques.
0: Sí, però com que parlem de la concentració per habitant, per això en surten més.
1: Molt bé.
2: I doncs no està massa encertat.
0: I és que manco, ja ho poden dir, Jordi?
2: Sí.
0: El DA.
2: Ostres.
1: Ah.
0: Sí, amb una concentració de 24,24 títols, 16 persones.
1: Idò.
2: Bé.
1: 16 persones.
0: 16 total amb estudi superior, sí.
2: Mm-hmm. I doncs, ja ho sou, gent jove de Balears...
0: Tampoc ha estat un d'aquestes xifres.
1: És un estudi fet per l'Institut Nacional d'Estadística, per tant, sí. Té
0: tota la credibilitat
1: i recollit per l'última hora, evidentment.
0: Avui no hi.
1: Però, de cop, no sé, quin és el marge d'error d'aquest estudi? Però,
2: no ho sabem.
1: No, no serem nosaltres que facem l'estudi aquí en directe.
0: No seré jo que digui que Bunyola no és el municipi de Balears que concentra el major percentatge de
1: l'habitant.
0: Per cert, 97113-9900, si teniu res a dir.
2: Exacte, gent. Voleu saber quin és el vostre poble, també?
0: 97113-9900. Mira, ara estàvem mirant, per exemple, Ciutadella, un 51,41, Ferreries 47,75.
2: Molt bé.
0: Bé, és que bé, hi són tots.
1: Tu ja has ficat mà per aquest
0: estudi? No, no, jo crec que no.
2: Bé, doncs pareix anar amb la recerca de més converses intel·lectuals.
1: Vinga.
6: Vols veig xerrant i veig que tenia una conversació superinteressant i me demanava de què estàveu xerrant.
7: Ah! Bé, jo és que he tret les oposicions.
1: Molt bé.
7: Molt bé. Professor de secundària i estem comentant una mica el tema.
6: Ha sortit la notícia de que Bunyola sou el poble amb més títols universitaris per habitant. Et sorprèn això?
7: Sí, perquè justament Bunyola, podria estar qualsevol altre. Esporles, Santa Maria, no ho sé.
6: No notes que sou més intel·ligents per aquí?
7: No crec que avui dia els títols vulguin equiparar-se a les intel·ligències, la veritat. Però, avui, a dia d'avui, malauradament, un títol universitari tampoc no garanteix una estabilitat laboral ni res semblant.
6: És que jo en la notícia m'imagino que caminau pel carrer i trobava gent xerrant de filosofia, xerrant de coses així més profundes. És així, això?
7: Bueno, les terrasses, la gent definitivament filosofeja, ara. Jo no sé si ho ficaria dins exacte. Temes...
6: Bé, podem treure un titular que és que la gent filosofeja pels bars.
0: No, però us et dic que xerren de bé, el Bunyol,
1: Sí.
6: Se nota que han estudiat.
0: Se nota.
6: Però és vera que, de moment, no han estat tan optimistes, la gent en aquest xerrat deia bé, podria ser qualsevol, però podeu estar tranquils perquè hi ha gent que té clar que Bunyola sou els millors dels millors.
0: Sense dubte.
8: I he demanat el diari, també.
6: I te va sorprendre, o aquí de Bunyola, notes que sou molt intel·ligents?
8: No me va sorprendre, perquè trobo que hi ha gent també molt intel·ligent per en el poble. Molt oberta, que hi ha molt d'ambient artista, no sé. Músics, bastant de músic també, gent de teatre, i sí.
6: Sou un poble amb gent amb inquietuds.
8: Sí, molt. I també molt de la festa, jo també me vaig dedicar un poc a ceràmica, he fet exposició de ceràmica, i sempre hi ha moviments,
0: molt
8: i
0: les pintures
8: ceràmica, ball i de tot.
9: No és que vegis una cosa diferent, no? Però quan xerres amb una altra, doncs pues vol que sigui la gent mala amb mi, no?
6: És que
9: rau se nota. Moltes coses, no vull dir que siguin millors ni pillors que els altres, però sí, se nota una mica.
0: Heu de venir un dia a la plaça i vos convidarem a un cafè.
1: Important.
0: Sí.
1: Per això que ha dit que està molt també important.
0: Un cafè amb bona conversa.
6: Això segur.
1: Clar, nosaltres donem per fet que són intel·ligents per fet de tenir títols universitaris. Hi ha molta gent de títol universitari que tampoc és que faci gaire.
0: No et certificat de res.
1: No, per això aquí va.
0: Ho han dit aquests dos senyors.
1: No, sí, exactament.
6: Fem ceràmica, coses. Vull dir, sou gent que fa coses.
0: Exacte.
6: Ara bé.
0: Coses en feim.
6: Gent manco optimista també n'hi ha hagut. Això s'ha de dir. I Bunyola, quan passejau, tu notes que la gent xerra de coses interessant, no? Sou gent interessant.
8: Un poquet de tot. Hi ha un poquet de tot, sí.
0: Sí.
6: T'esperaves que fóssiu escamés de tot Mallorca?
8: No, per res. Crec que no. Que com altres pobles.
6: Quin hauries dit tu, que és més...
8: Soia, Valldemossa, d'allà.
0: No.
6: En d'allà no ha estat encertada.
0: No, mira, a veure menys Solla, que nosaltres som una mica... És el poble veïnat. Solla...
1: S.S.
0: Sí. És que, perdona, soc de Bunyola, no me doni lliçons. Un percentatge de 42,91% de habitants amb estudis superiors.
6: Bé, o sigui...
1: Per mil.
6: Exacte.
1: En realitat no és un percentatge.
6: Per sí,
1: és
6: un 42.
1: Per cada 1.000 habitants hi ha 4,7.
0: 42,91 a Solla i 73,26 a Bunyola.
1: Exactament. Bé, exacte. Molt bé. Exacte. Però, no sé si són tot intel·lectuals, però sí que són simpàtics, això segur.
6: Sí, la gent ha estat molt simpàtica, perquè és vera que anar la gent i demanar de que xerrau a vegades pot no sortir del tot bé. Jo és que vols veure tenint una conversació molt interessant i vos volia demanar de que xerrau.
10: Bueno, xerraven de que jo no tenc feina.
1: Ui.
0: Bé. No vols que els estudis superior no certifiquen res.
1: Total.
0: No te garanta res.
6: Sí que havia estudiat informàtica.
1: Mira,
6: no ha trobat títol. Però és vera que... Ah, no ha trobat títol, no, no ha trobat feina. El títol l'ha trobat. Mm-hmm. Però és vera que no s'ha pres malament. Ha rigut i tot, el tema.
11: Jo som filòleg anglès.
12: Jo molt lograment diré xotelera i estic estudiant relacions internacionals.
13: Bé, Sofia mestra.
14: Tinc dos fills, que un és mestre en les oposicions aprovades i l'altre està estudiant. Ha estudiat 4 anys a Vic i ara segueix estudiant aquí a Mallorca.
15: Lo tenim.
0: Aquests eren títols universitaris.
6: Aquests eren títols universitaris.
0: En comprovar que sí, que n'hi ha.
6: Exacte, xec, absolut.
0: Xec. Uh-huh. Però que deus que aquella no tenia feina?
6: I d'una lloc que no tenia feina havia estudiat.

0: paraules, jo trobo que té un nivell bastant bo.
1: O sigui, tu, nosaltres aneu pel carrer i noteu que la gent xerra de coses intel·lectuals. Xerren de filosofia, xerren de matemàtiques...
2: Bueno, hi ha ambients que sí, hi ha...
3: No és normal, eh? Que...
2: Però la filosofia de coses així, doncs un poc més, no?
3: Sí, això sí.
1: A mi m'agrada molt perquè...
4: Heu de venir, heu de venir, no, sí, sí.
1: M'agrada molt perquè jo feia jo anava un poc en sa broma de xerrar de filosofia i m'han dit un parell que sí. Efectivament, en xerrar, jo...
4: A veure, hi ha moltes trobades, hi ha, per exemple, una associació que és l'associació Kowalski, que és un pintor que va viure a Bunyola molt d'anys. L'associació Kowalski cada darrer divendres de cada mes queda des de fa moltíssims d'anys per fer conferències, trobades interessants, taules redones, vull dir que a veure, jo només dic que passen coses.
5: Passen coses.
4: Però això la gent no s'ha sorprès.
1: Un pot de plató.
5: Exacte. Els bunyolins fan coses.
4: Sí, sí, sí.
5: Hacen coses.
4: Que sí, que sí.
5: No, que sí.
1: Jo crec que és titular. Els bunyolins fan coses.
5: M'agrada.
4: A mi també.
1: Ja està, no?
4: Ja està,
1: fins aquí. Jo crec que em trec conclusió.
4: N'hi ha un darrer de testimoni, per mi?
1: No, és de les carreres.
4: Molt bé. Per cert, vosaltres quines carreres teniu? Que no heu dit que en teníeu dues?
1: Gràcies per demanar. No, periodisme i comunicació audiovisual. Crec que,
4: i tu ets de Son Cervera. A veure, anem a comprovar. Son Cervera... 30,8, 330 persones. Jordi, ets una d'elles, enhorabona.
1: De fet, som dues d'elles.
5: És vera.
1: Clar, jo tenc dos títols.
5: Bé, tu puges a mitjana.
1: Jo...
5: A mitja.
4: I tu, Xavier?
5: Jo vaig fer Palma, Ciències Polítiques i Periodisme.
4: Oh, xulo.
5: Amem.
4: Palma, 46,85 per mil. Hi ha 17.912 títols universitaris.
5: 17.912.
4: Sí, enhorabona, ets un d'ells.
1: I no portes un.
4: Exacte. Està bé.
5: Està beníssim.
4: Periodisme que hauria de comptar poquet.
5: Sí, sense política més o manco, també. És mitja carrera i mitja carrera que en fan una.
1: Sí, jo també.

0: La situació, ja són aquí, traïs els mòbils i practicau el posturaig.
1: Saps una persona com qualsevol. I ja està acabat.
2: Les influencers ja han començat la temporada de postureig a Eivissa i a Mallorca.
0: L'oportunitat perfecta per passejar per Eivissa ha estat aquest cap de setmana en desfilades d'importants marques de moda internacionals amb convidades com, per exemple, la filla d'Elon Musk, Vivial Wilson.
2: També és la desfilada anual de la moda Adlib, que enguany ha complit 55 anys i on hem vist cares conegudes com la periodista Isabel Jiménez, la model Laura Ponte o el torero Manuel Díaz, el cordobès.
0: I mentrestant de Mallorca, reunió d'influencedores, com l'habitual a Menorca, Laura Escanes, la italiana Chiara Ferragni, entre moltes altres.
2: Que varen passar a l'hora baixa ahir a Platja de Muro, a un esdeveniment d'una conegudíssima marca de roba interior.
1: Saps una persona com qualsevol. I ja s'ha acabat.
3: TV3 Ràdio és cultura. Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.cai.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de las Illes Balears.
4: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
5: ¿Anda? ¿Quién?
4: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
5: Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
6: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
3: Vive 3 Radio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. I de pas, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artac.

A Ràdio Horta, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet. No.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, el carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: cosa sense punt.
1: Ja, l'escolta.

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada de Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Mira,
1: Mira,

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: radyoda. Sensel Bunlar.
1: Canlı kaldı.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Sad Food Love.
1: Jangan sekolah.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada de Horta, 107.3 a la Colònia, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Bonita. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Ja, l'escolta.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.